0: informació i dels millors èxits.
1: Ràdio Manlleu, 107 FM.

0: Torna la Fira Porc i Cervesa de Manlleu. El 2, 3 i 4 d'octubre, viu-la de plaça a plaça. Des de la plaça Fra Bernadí fins a la plaça del Vila, descobreix la millor cervesa artesana, gastronomia i embotits d'Osona. Tastos i activitats per a tots els públics i música en directe. Consulta tota la programació a porquicervesa.cat.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
2: Quina és la millor cançó de la història?
1: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Bon dia, amics oients.
1: I benvinguts a un nou espai sardanista.
0: Que s'emet cada diumenge...
1: De 10 a 11 del matí.
0: Pel 107 de la FM.
1: Aquí.
0: A Ràdio Manlleu.

0: Estem amb vosaltres,
1: la Mireia
0: i la Rosa Mari.
1: Comencem
0: un nou
1: Nostra Dansa.

Comencem aquest programa amb una sardana cantada per Gaietà Renom, juntament amb la Copla Ciutat de Barcelona, que porta per nom Princesa de Barcelona i que és el mestre Jaume Torrents.

Acabem d'escoltar de Jaume Torrents, interpretada per Gaietà Renom, acompanyat per la Cobla Barcelona, Princesa de Barcelona. La següent sardana que sentirem serà de Vicenç Bou i per la Cobla de Torroella, els Montgrins, porta per nom Marceneta. Sentirem un seguit de sardanes adients per aquesta ocasió, ja que el passat dia 24 va ser la Festa de la Mercè. Així doncs, per aquest motiu, doncs, podrem escoltar diverses sardanes que porten aquest nom. Sentim doncs ara de Vicenç Bou, Marceneta.

0: Acabem d'escoltar la sardana Marceneta, de Vicenç Bou, interpretada per la Cobla Els Mugrins. A continuació serà una sardana que porta per nom Mercè, del mestre Martirià Font, interpretada per la Cobla Marinada.
1: Sí, sí, sí, sí.

Hem escoltat la sardana Mercè, de Martirià Font, interpretada per la Copla Marinada. A continuació serà una altra sardana que porta per nom Mercè, però ara serà del mestre Josep Saderra, interpretada per la Copla Juvenívola d'Agramunt. Aprofitem per felicitar a totes les persones que van celebrar la seva onomàstica, esperant que hagueu tingut un feliç dia i una bona festa.

Hem escoltat a la Juvenívola d'Agramunt interpretant Mercè, del mestre Josep Saderra. A continuació serà la Cobla Barcelona qui ens oferirà Amistat, una sardana de Max Sabart.

Acabem d'escoltar la sardana Amistat, del mestre Max Abart, interpretada per la Cobla Barcelona. L'última sardana d'aquesta primera part serà La força del mestre, de Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

L'última sardana d'aquesta primera part ha estat La força del mestre, una sardana del mestre Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La primera sardana d'aquesta segona part serà El cant del batre, de Josep Vicent Juli, l'avi Xaixo, interpretada per la Cobla Principal de la Bisbal.

acabem d'escoltar per la principal de la Bisbal i de Josep Vicent Juli, la Bixaixo, el cant del batre. A continuació serà la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, qui ens oferirà Rosa de Febrer, de Joan Droguet i Sallent.

hem escoltat la sardana Rosa de Febrer, del mestre Joan Droguet, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A continuació serà El Golfet, del mestre Ricard Viladesau.

Acabem d'escoltar de Ricard Viladesau, El Golfet. A continuació serà la Cobla Ciutat de Cornellà que ens oferirà, de Rafael Ramírez, Laietània, el país dels laietans.

Hem escoltat la sardana Laietana, el país dels laietans, del mestre Rafael Ramírez, interpretada per la cobla Ciutat de Cornellà. A continuació escoltarem El parc de la guineu, de Pere Fontàs, interpretada per la cobla principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar de Pere Fontàs al Parc de la Guineu per la Principal de la Bisbal. Acabarem el programa d'avui amb Bona Festa, de Josep Vicent Juli, l'avi Xaxo, i per la Cobla Barcelona. Doncs res més, fins aquí el programa d'avui. Esperem que hagi estat del vostre interès i que ens torneu a sintonitzar la setmana vinent a l'hora de costum. La Mireia i jo mateixa, la Rosa Mari, us desitgem molt bona setmana i us deixem amb Bona Festa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Torna la Fira Porc i Cervesa de Manlleu. El 2, 3 i 4 d'octubre, viu-la de plaça a plaça. Des de la plaça Fra Bernadí fins a la plaça del Vila. Descobreix la millor cervesa artesana, gastronomia i embotits d'Osona. Tastos i activitats per a tots els públics i música en directe. Consulta tota la programació a porquicervesa.cat.

0: de la bona música dels anys 60, 70, 80. Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això, això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023, però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Desde RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa. Vicente Capdevila y Ramón Alberón, la producción. Y tu amigo Toni Guerrero. Para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que hi havia al país, no? Mariquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, pues, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem, estupendo.

Fins al final havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away. Em prens el cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día. Ya que trabajamos y vivimos juntos, somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un One Hit Wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. The night she called me. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

com a mi a les festes particulars dels anys 70 em deien el Capone los discos, perquè llavors no s'utilitzava l'expressió punxadiscos o DJ o DJockey, doncs segueixo posant una part del correu que agraïm molt d'en Pere Ponsa. Hi ha una banda dedicada a cançons ballables que ens les guardem per al nostre espai Els Més Ballats de la Història. També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica.

no està gens malament aquesta versió, perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart, els Eurythmics, des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar el...

0: Nina Simone del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions. Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simone havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

0: never die.
1: Ens diu al final del seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una... és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir els cors ferits.
2: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estreny fort. Amb vestides amoroses, me veig seu.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'Aiden Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo tenia 14 o 15 anys, estàvem acostumats els Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòdica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat. I vaig quedar encantat. Vaig quedar encantat i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tants anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tenc tantes i tantes de tuixa, mai en havia tingut de tantes.
1: I per molts anys que sigui així,
2: sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estim més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps, Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb el

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, Antoni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellosa, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos

0: la mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Hello. How are you? Have you been all right?

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Manlleu els matins de dissabtes de 9 a 11 i els migdies de diumenges de 12 a 14 hores. És el temps del Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, dissabtes de 9 a 11, diumenges de 12 a 14, a Ràdio Manlleu, 107 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, a Bregueró.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco. El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré. Que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my
0: mind. I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Backs Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love. Si no em pots donar amor, afegeixo jo, dona'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. Qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+, el nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tota Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. Em recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas, es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi, lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron les 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la Creedence.

Will Stop the Rain, qui aturarà la pluja. De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival, metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gentle Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gentle Weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967. Amb una crida a l'amor universal. A la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison, per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road, del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de White, etc.? Què se n'ha fet del Fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat en tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posar a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprendre.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó, la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
2: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta, una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanca, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50.
1: Maybe.
0: Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Certet de l'Oelmir, i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu. Connecta't al Ter. 107 FM.

0: Torna la Fira Porc i Cervesa de Manlleu. El 2, 3 i 4 d'octubre, viu-la de plaça a plaça. Des de la plaça Fra Bernadí fins a la plaça del Vila. Descobreix la millor cervesa artesana, gastronomia i embotits d'Osona. Tastos i activitats per a tots els públics i música en directe. Consulta tota la programació a porquicervesa.cat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

mira com juga sola. La miro i em somriu. Habita la Casa Blanca de l'altre costat del riu. Li diuen la reina boja, la reina del jardí. La lluna és la seva cova. Avui, com cada dia, la matinada l'ha sorprès, cavant i cavant la terra, plantant arbres i flors, mentre el món l'empresona en ella.

quan el sol fatiga. La reina aixeca el cap per mirar. És quan s'adona ferida que els de sempre li van destrossant tot. Callada i sense protestar, ella torna i torna a plantar. La lluna és la seva cova. Demà, com cada dia, alguns la trobaran cavant i cavant la terra, plantant arbres i flors, tot i que l'envolten de cucs d'asfalt, de pol·lució. Ella seguirà plantant colors.

0: Hits.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar.
1: 107 FM.
2: Ràdio Manlleu.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: estem ja a la tercera jornada de Lliga Elite. Una Lliga Elite que està avançant a marxes forçades, que s'ha vist interrompuda aquest cap de setmana per intenses pluges arreu del territori català, com bé sabem, i que va fer ajornar doncs, certs partits d'aquesta jornada que estem a punt de viure, i que no s'ha plaçat aquí a Manlleu. Manlleu Rubí, diumenge a les 5 de la tarda. Marcel Cobos, bona tarda. Un Manlleu que ve en ple de victòria, 6 de 6, i avui a buscar la tercera.
1: Bona tarda, Marc. Bona tarda a tothom que ens està escoltant. Exacte, el Manlleu que busca aquesta tercera victòria consecutiva amb la seva gent aquí a casa seva al Municipal, davant d'un Rubí que també ve aquí a l'espera de trobar els 3 punts, o si més no fer un bon partit aquí en un camp difícil dins del Fortí Manlleuenc.
0: Doncs ara de seguida repassarem alineacions. És cert que això, que el Manlleu porta dues victòries consecutives i és de moment el millor inici vist a la Lliga Elite per part del conjunt manlleuenc. Sí, és cert que la temporada passada va guanyar 2 dels 3 primers partits i en va empatar la jornada 2. Per tant, estaríem en similars registres del bon inici que vam tenir també a la 2025-26. Un Manlleu que, com dèiem, de moment està jugant amb contenció darrere, esperant que el Rubí jugui la seva possessió. Dorsal 23, ara la jugava enrere Kevin, l'ha recuperat bé el Manlleu. Bava en punta, que fa de boia, finalment recupera la possessió el conjunt visitant. Un Manlleu que juga amb el següent 11.
1: Exacte, surt amb Charlie en porteria, cap novetat en la porteria en aquest sentit, amb la línia defensiva de 4, amb Roure, Jordi Costa, Martí Mata i novetat de Diego García, titularitat del jove canterano, així que se'n diu, que puja de les files juvenils del Manlleu. Juga després amb Rafael Roger i Oleguer Vila al mig del camp. Després en banda juguen Piusker i Guillem Ferrés amb el dorsal 23, i en punta juguen Baba Canuté
0: i Coma Mala,
1: exacte.
0: Sí, doncs un 11 que manté uns fixes d'altres setmanes, com poden ser Charlie, Roure, Costa, Rafael Roger, Guillem Ferrés o Pius, dos dels fitxatges que s'han instal·lat perfectíssimament al conjunt manlleuenc, i sobretot a l'11 titular, i que té baixes susceptibles, com és el cas de Pol Pous, que dona entrada a Diego García, la rotació ja d'Oleguer o Pau Coll, que de moment havien fet un partit de cada, avui torna a ser titular a Oleguer, i a la doble punta, que no acabem de trobar el davanter centre titular, torna a repetir Bapa, com va fer-ho contra el Vic. Però recordem que la setmana passada, fora de casa, va jugar Aleix Gessa, per una banda.
2: I molt bon partit de l'Olotí, per cert.
0: I va completar molt bon partit, correcte. Juga el conjunt visitant, el Rubí, davant de banda, de moment, força monòleg en pilota del conjunt que estava també ja la temporada passada a Lliga Elite i que va disputar el playoff. Tot i això, es va quedar aquesta categoria. Surt el Manlleu, es desplega amb Guillem Ferrés, el golejador i bon fitxatge que ha fet el Manlleu aquesta temporada. Rebia una trompada per darrere, serà falta gairebé al cercle central, favorable al Manlleu.
1: Repassem, si vols, Marc, ràpidament l'11 titular del conjunt
0: endavant.
1: Visitant, per part del Rubí surt amb Rafa Leva, amb el dorsal 1, el porter per part del Rubí, surt amb Juncal, Record, Masip com a capità i Tenorio, Creixell amb el dorsal 16, Canté amb el 17, Peque, Ruano, Kevin, i completa en punta el dorsal 24, Castellote.
0: Doncs així es planta el Rubí avui al Municipal. De moment el líder de la Lliga Elite, ara Jordi Costa, que corria per banda. Hem vist en aquestes primeres passades llargues que ha pogut atrapar fàcil l'Eva, el porter, que està sobreregat el camp, sobretot per les pluges, evidentment, no ha drenat com cal la gespa artificial, i tot i això, que abans del partit he vist com es regava també artificialment, i per tant hem fet doble feina en
1: doble
0: tenir
1: pluja.
0: Aigua al camp. Esperem que no hi hagi zones que es freni de més aquesta pilota. Juga el Rubí, travessant amb conducció el central dretà, enviant-la a la punta d'atac, i la baixava era Kevin amb el pit, l'ha jugat de cara, aquesta sentada és perillosa, però atrapa fàcil Charlie, anava tancadet a l'àrea petita, no ha aconseguit rematar-la ningú del Rubí. Es fa fort el porter manlleuenc, que porta 2 de 2 penals parats.
1: I tant,
0: aquesta temporada.
1: Primera aturada aquí a casa mateix contra el Vic, contra el conjunt biguetà, bona aturada per la seva part dreta, i va repetir doncs una acció similar del joc aquesta la setmana passada davant del Sabadell B, en una molt bona aturada.
0: I el Rubí, que juga amb aquesta equipació blau marí i franges horitzontals sobre el dorsal negre,
1: sí,
0: que fa
1: mica
0: que no es vegi ni es destaqui massa,
1: és si més no curiosa
0: a distància. Sembla, per entendre'ns, les franges de, com de Nova Zelanda, no? Austràlia,
1: sí,
0: té aquests,
1: sí,
0: colors.
1: Ho podríem dir així, sí, sí.
0: I les banquetes plenes, tant del Manlleu com del Rubí, esperant els jugadors suplents al seu torn, segurament a la segona meitat, si no és que hi ha cap contraindicació abans. Juga el Rubí del servei de banda, bascula Oleguer i la talla amb el cap. Oleguer, tant Oleguer com Pau Coll, jugui qui jugui en el 11 inicial, tenen molt aquest perfil de pivot defensiu, sí, en ajudes als centrals, sí, sí, no? I per tant...
1: T'assegura una posició dins del mig del camp clau i ben resolta, sense cap problema. Es van veure, per exemple, el mateix Pau Coll, que va anotar la setmana passada, estrenant-se com a manlleuenc amb un bon gol, després d'un remat a centrada de Piusquer, i ha encaixat molt bé, de moment, el nou jugador del Manlleu, les ordres de Marc Prat.
0: Mm-hmm. I un Pau Coll que va acabar la setmana passada incrustant-se entre els centrals, en una defensa de 5 per defensar el resultat.
1: Exacte.
0: Per tant, que quan busca alternatives, Marc Prat, l'entrenador del Manlleu, doncs les troba amb les seves fitxes. Avui, com dèiem, la baixa és de Pol Pous, tampoc hi ha convocat Martí Soler. Per tant, els dos capitans avui juguem faltats d'ells. Veurem si no es troba a faltar l'eix defensiu. Esperem que no, amb Diego i Roura, que es puguin haver-hi química. Aquesta rematada del Rubí de fora l'àrea després d'un servei de banda que deia morta, l'altra treta al Manlleu en un rebuig defensiu, se n'anava com a mala per banda esquerra, servei de banda favorable a Manlleu, l'ha tret bé com a mala avui, sent la primera titularitat en aquesta tercera jornada de Lliga Elite.
1: Un Manlleu, Marc, que el podríem anomenar en el dia d'avui com una mica mix, no? En aquest sentit d'algunes incorporacions dins de l'11, com Bava, comentaves, Diego García, i algunes que ja sembla que s'han instal·lat, i encara queda molta temporada, però hi veurà com es desenvolupa, però que sembla que tindran molt de protagonisme i molta titularitat en aquest 11 de Marc Prat definitiu.
0: Això que els primers minuts de tots els partits tampoc han caigut a càrrec del Manlleu. Tens aquesta passada, que no hi arribava Pius, però si ho fa Guillem Ferrés per banda dreta, intentant anar a dos rivals, ha rebut una trompada a la cara. D'això es queixa el jugador manlleuenc. Continua el joc, és record a banda esquerra, favorable al Rubí, serà el servei de banda després de que aquesta pilota es perdés per línia lateral.
1: Exacte, un Guillem Ferrés que ja reincorpora, sembla que segueix tocant aquesta zona de la cara, que l'hem pogut fer una possible manotada. En tot cas, ja es troba bé el jugador manlleuenc.
0: Se n'anava Ferrés de dos, ai, ara no ha arribat aèriament, havia d'aparèixer Diego, s'havia dormit, i Jordi Costa amb una agafada ha comès falta lateral perillosa pel Rubí, que tindran aquests primers compassos de joc, la posarà en joc Massip.
1: Sí,
0: el dorsal 8 i capità Jordi Massip.
1: Primera ocasió un xic perillosa, podríem considerar, des d'aquesta banda esquerra d'on estan podent tu veure els nostres espectadors. Li apuntem al Rubí, al conjunt visitant.
0: Sí, dèiem que aquests primers 10 minuts de partit ja va costar contra el Vic. La setmana passada a Sabadell, sí, van dominar el conjunt local en quant a possessió, i avui, de moment, aquest no despís defensiu ni desconnexió com a tal, però sí una mica més pous.
1: Exacte, no acaba de dominar del tot la possessió al Manlleu.
0: Ara l'àrbitre del partit, Martín Pau, no, Pau Corella, Pau Corella, perdó.
1: Pau Corella, entenc, sí. Pau Corella.
0: Deia que la falta s'havia de tirar des d'uns metres més enrere, d'un metre, de fet, i que la barrera estava massa a prop, per tant, precís en agafar el metre i que hi hagi la distància corresponent.
1: I tant, ben contundent.
0: Servirà el Rubí, finalment no és Massip, sinó que és dorsal 16, aquí la tira l'olla, bé Bava, molt bé Bava en defensa traient-la,
1: sí, sí.
0: Aquesta centrada que posava Creixell, que anava tancadeta i que si no la treu l'home de la curta, que era en aquest cas el davant de centre del Manlleu, es cargolava cap a la porteria de Charlie. Serveix Mata en aquest joc directe que proposa el Manlleu, no salta com a mala i anava en llarg Bava Canuté, hi havia un jugador del Rubí per terra que ja es reincorpora. La bola l'ha acabat blocant Rafa Leva, que juga cap al seu central. Tenorio buscant el canvi d'orientació en vertical a l'alçada de Kevin, el dorsal 23. Segurament en aquesta retransmissió hi haurà molta gent del Rubí també que vulgui,
1: exacte,
0: veure el seu partit, que no s'hagi pogut desplaçar, o que per indicacions de pluja que hi havia fins a aquest migdia que no hagi pogut acabar d'acompanyar l'equip, encara que ara la temperatura és excel·lent aquí al municipal de Manlleu i ho vivim
1: i
0: en directe des de la ràdio, on estem complint amb tots els partits de la temporada. La llunya com a mala rebia abans, però una

0: Acabarà de dominar del tot aquesta possessió i joc dins del partit.
1: Aviam, Charlie, ara, molt bon criteri, fa una passada cap a Piusquer, a banda dreta, la jugada de cara per Jordi Costa, gairebé no s'entenen Oleguer i Guillem Ferrer, segueix sent possessió pel Manlleu, sembla que la pot començar a calmar Pius, que fa un 360, se gira sobre si mateix, rebent falta, però és llei de l'avantatge, fins que, dorsal 16, Creixell s'ha guanyat la targeta groga per insistència en l'agafada i en la falta comesa sobre Piusquer.
0: Per mi, clara, targeta ben treta per part de Pau Corellà en aquest sentit, 4 o 5 agafades ja Pius, que semblava que no sabia a quina manera trobar per desfer-se del jugador visitant. Menys xiulada aquesta falta per part de l'àrbitre.
1: I Pius que se n'anava, eh? Si no l'agafava, sí, el dorsal 10 manlleuenc té tècnica de sodres com per fer
0: ja
1: 360 graus i encara porteria. Els rivals quan ho veuen, no?, i que se senten abatuts perquè t'acaba de fintar per a davant teu, doncs diuen, cometo falta, que no se m'escapi.
0: Millor fer-la que no
1: pas metres.
0: Exacte, que se m'escapi.
1: És falta llunyana, gairebé al mig del camp. Els dos cracs de manlleuencs, tant Pius amb la dreta com Ferrés amb l'esquerra, es preparen per centrar aquesta bola a l'Ola a Olla. Fintava amb l'esquerra Guillem, finalment és Piusquer, un pèl massa llarga i tancada perquè la pugui agafar sense dificultat, saltant el porter del Rubí, Rafa Leva. La gent de Rubí, que és rubienc o rubinenc, si hi ha algú rubienc, de Rubí que m'ho digui al xat, així no erro.
0: Les 116 persones que ens estan seguint en directe des del YouTube, per tant, moltes gràcies per la seva confiança i per seguir-nos.
1: Des de bon inici de partit, a vegades s'acumula gent al final, però avui hi ha hype de veure aquest duel igualat de la Lliga Elite. Els dos ja estaven la temporada passada, va quedar per sobre el Rubí i repassarem també antecedents que van tenir, però mira, mare meva, com se n'ha anat Pius, està entrant i de quina manera el partit no la deixa anar.
0: Que va, que és Pius.
1: No la deixa anar i no li treuen, que aquesta és l'altra.
0: Aquest jugador té una qualitat tècnica increïble amb els peus en espais reduïts, que ja sabíem, el que rebria el Manlleu aquesta temporada gràcies a les seves aportacions, però és que és brutal i dona gust en aquest sentit veure'l cada cap de setmana.
1: Clar, amb les baixes de Toni Rossell, Toni Cao, la part atacant del Manlleu, aquest estiu semblava que perdíem pólvora transformant-la en gol, però el que s'ha guanyat bastant és en zona mitja punta, tècnica i qualitat de Pius, de Guillem Ferrés i de tots els migcampistes que poden jugar en aquesta faceta atacant.
0: S'havia de reforçar el Manlleu en aquest sentit, en aquesta posició, i ha rebut un gran suport per part del jugador i per mi necessari dins d'aquest equip.
1: Doncs serà servei de banda pel Rubí, s'ha dormit una mica en la possessió camp propi al Manlleu i el Rubí tindrà aquesta possessió, els rubinencs, que m'han aclarit ara al xat i que us agraeixo, que van perdre el primer partit a Viladecans 2-1 i que van guanyar a casa pel mateix resultat 2-1 contra el Martorell. Per tant, sumen 3 de 6 punts possibles, amb el Lleu amb 6 de 6 i buscant ser imbatible a casa en una possible tercera victòria a la jornada 3 de Lliga Elite. Ara es desfeia de la pilota en esquitx defensiu el jugador del Rubí i la bola ha caigut en mans de Charlie, que no s'adorm ni un moment i busca el contraatac directament a Coma. Com a mala, que no saltava més que no pas Canté, la torna a treure Canté en doble ocasió, ve ara Roure, contundent però no massa encertat en la passada, salta Jordi Roure que quan li xoquen no es mou i l'envia directament a fora, però amb aquest cop de cap bola lateral pel Rubí.
0: Tarda anuvolada del municipal de Manlleu, que sembla que està força ple per ser un partit amb no molta expectació, com poguéssim dir, a vora de què comptaries, Marc?
1: No ho sé, amb el
0: 300
1: Vic...
0: persones?
1: Més. Amb el Vic es va fer una entrada de 1.500 i avui, evidentment, no està tan ple, però crec que estarà...
0: rondar les 400, potser, no? Sí, que bé deies.
1: Més i tot. Bueno, sí.
0: Tot.
1: No ho sé. A la mitja
0: part,
1: tindrem la dada, jo apostaria cap a les 600, gairebé.
0: Mare de Déu.
1: Travessa bé línies, Roure en la conducció... des del carril central apareix Mata, de moment un pèl desaparegut, ara s'incorpora pel lateral esquerre, juntament amb Coma Mala, que prova la conducció individual, la centrada anava per Bapa, però qui l'ha interceptada era el dorsal 17, Canté, novament, en tasques defensives, encertat, ara Guillem Ferrer s'intenta esmunyir entre dos, bé, ara noves ajudes defensives de lateral, que fan que la bola reboti, la agafi sense problema Rafa Leva.
0: Bé, Guillem Ferrés aquí apretant, mossegant, intentant recuperar aquesta pilota, sí com sigui, que finalment ha acabat en un xut tímid, però s'ha intentat.
1: El que fan durant el partit, els dos, el que ja hem mencionat moltes vegades, cracs del Manlleu, Piusquer i Guillem Ferrés, els dos fitxatges, de fet, d'aquesta temporada, és intercanviar-se posicions. Ara cau a banda dreta Pius. Exacte. Guillem Ferrer anava a la zona indetectable de mitja punta gairebé, i per tant

0: Mira, ara es torna a assenyalar i diu amb qui em quedo, amb la dreta. L'he vist clara, eh? Ha dit, sí, Guillem Fares ha dit vull anar a la dreta i l'altre diu quan vaig a dintre.
1: Ara s'ha vist molt, molt clarament, sí, sí.
0: Doncs bola novament pel Manlleu, pel jove, per Diego, que avui substitueix a Pol Pous lesionat. La juga per Piusquer, que la punxa, la baixa, ui, intentant fer un barret. Finalment, record, també amb l'ajuda de Creixell, han aconseguit recuperar la possessió. La tenia en zona atacant Castellota, si no m'equivoco. Torres i Diego, qui envia una puntada directament cap a Bava, li salten pel damunt, no hi ha falta. La baixa Guillem Ferrés al mig del camp.
1: Molt bé.
0: Zona ampla, obrint a l'esquerra cap a Mata, amb l'embenatge a la mà esquerra, típic ja del dorsal 11 manlleuenc, que es va perdre el Vic Manlleu per una sanció acumulada. Atenció a aquesta centrada, que quedava mossegada encara a la frontal de l'àrea, pot aprofitar-la com a mala. Hi ha una agafada, sí, bastant vistosa, de Marc com a mala, que ha comès falta en atac i que Guillem Fresa, finalitzant jugada, s'aporta el primer, sí, avís de l'àrbitre.
2: Pau Corellà, en aquest sentit, que l'avisava que aquest xut sobrava al final.
0: Ja havia xiulat a l'àrbitre falta en atac i bola favorable al Rubí, i ha acabat finalitzant jugada buscant porteria, tot i que encara no l'havia trobat. Sense xuts en els tres pals per part del Manlleu. Alguna sortida ha hagut de fer Charlie, però de moment les ocasions a porteria i porteria no arriben en forma clara. Ara el Manlleu defensant-se amb un 4-4-2 claríssim. Juga el Rubí des de banda dreta, provant una pilotada en l'aire, l'ha de tallar Roure en primera instància, també maten ajudes per evitar aquest atac posicional del Rubí. Quina passada excel·lent en llarg per com a mala.
1: Ai,
0: un pèl massa llarga, troba la valla directament, era d'Oleguer, si no m'equivoco,
1: sí,
0: aquesta passada rasa, tensa,
1: que ser una mica més fluix i hagués arribat millor com a mala.
0: Ha corregut ràpid aquesta bola, que dèiem, amb l'aigua, que no es freni. Doncs aquella banda està clar que no n'hi ha tanta embassada. Sortirà el Rubí des de darrere.
1: Bona passada, tot i així, d'Oleguer, ben intentat.
0: Ha sigut, sí, trencar línies, a sorprendre, no?, el quadre defensiu del Rubí, i aprofitar que ho havia llegit bé com a mala per intentar aquesta passada a l'espai, que finalment un pèl massa llarga no hi ha arribat a l'atacant manlleuenc. La baixa amb el cap Diego, bé Rafa, la punxava en dues ocasions caient a terra, se l'endú al conjunt visitant, se'n va de Mata a l'extrem dretà, que aconsegueix un servei lateral. No, finalment serà bola pel Manlleu. Assenyalat per el Linier, que havia topat amb ell mateix. A la banda dreta em costa molt de detectar, qui és el dorsal del Rubí. Juga Martí Mata en camp propi des del servei lateral.
2: No l'acabem d'apreciar.
0: No. Ara Bava s'enfronta precisament a l'extrem dretà, a veure com qui se l'endú, és com a mala, que apareix més llest que ningú. La juga ràpid per Mata, que s'obre banda esquerra, l'hem de canviar de banda. Es demana des de l'aficionat visitant. Què ha passat?
2: Groga l'entrenador a Blai Martí, en aquest sentit, perquè la gent es queixava de que estava quasi bé la línia i estava entrant quasi bé el camp, el terreny de joc.
0: I que això ha impedit que Mata progressés en carrera, no?
1: Pot ser.
0: Gairebé es fa un Mourinho, no? Allò que toca
2: sí, entrenador.
0: El jugador i li fa falta, tu. Veia, doncs mira, groga per al col·legiat.
2: O sigui, més no, sembla que el públic es queixava d'això, que li impedia a Martí Mata proseguir, o que l'entrenador estava apurant molt aquesta zona de la línia blanca, que és la que li permet no sobrepassar i entrar al terreny de joc.
0: Ho ha vist molt clar el sector de públic local, que reclamava alguna cosa. Jo pensava que no fos falta o alguna acció de jugadors. No havia...
2: Si la jugada la veus en primera instància, no, sembla que no acabes de comprendre què ha passat o què ha pogut xiular.
0: No ho acaba d'entendre Blai, però demana explicacions al col·legiat. Igual ho ha fet involuntàriament, igual no, però en tot cas ell està defensant la seva posició, en que no ha fet res per mereixes aquesta groga.
1: Exacte.
0: Sí, finalment, assenyalada ja pel col·legiat, és la segona i les dues han anat pel conjunt visitant.
1: Doncs sí, una
0: la té Creixell
1: i l'altre jugador.
0: I la té Blai. Servirà aquesta falta escurada a la zona de banquetes.
1: Molt escurada.
0: Guillem Ferrés, que haurà de bombar una pilota aèria per penjar-la a l'olla. Atenció, que va bé, no hi ha rematador possible. A Manlleu li falta alçada en la pilota aturada, perquè gairebé ningú l'ha buscada, i que prefereix construir novament la jugada des de banda a banda. Canvi d'orientació de Rafa per Guillem Ferrés. Oleguer apareix en zona de pivot.
1: Bé,
0: camp propi, Roure, la calma. El Manlleu decideix ordenar-se i mantenir la possessió, donar-li a Piusquer a banda dreta, agafar una passada excel·lent per Bava, mare meva, no és la vista ell, i li assenyala fora de joc el Linier ben just.
1: I forces dubtes, eh?
0: Tot i que el control li quedava una mica enrere a Bava, el passe de Pius des de mig del camp era excel·lent.
1: L'hauríem de repassar perquè em sembla que Bava estava adelantat el seu defensor, per tant, en no fora de joc.
0: Venia d'un tros enrere, això semblava. Passa que se li ha assenyalat aquest fora de joc. Com dèiem, tampoc tenia posició favorable per finalitzar, per tenir una rematada còmoda, perquè havia quedat d'esquena a porteria, baixant-la amb el pit. En tot cas, demanaria l'ajut d'un que arribés de segona línia. Mata amb el cap, l'envia directament a fora, una passada en llarg que buscava el Rubí des de banda dreta. Serà servei favorable al conjunt visitant, que servirà des d'allà. Canté el dorsal 17. Qui la baixava a rebre era Peque. Mira, Peque, he detectat el dorsal 18, l'extrem, que és Peque. Així es fa dir. Adrián, ara perdia una pilota al Rubí, la té Pius, que se'n va d'un adversari amb una croqueta per banda esquerra, i s'assenyala servei de banda favorable al Rubí, perquè a Pius se li havia acabat el camp d'ample.
1: Sí, exacte. Un metre més cap a la seva esquerra i ha estat una jugada formidable.
0: Fa que dèiem, aquí zona de mig del camp hi ha molta qualitat, hi ha molt bon toc, hi ha molta conducció inclús de Pius, de Guillem Ferrés. Ara bé, per millorar-ho més encara, molaria que aquestes conduccions fossin el vèrtex de l'àrea, no?
1: Sí.
0: Cap dins i xutar.
1: Més cap a dins.
0: Perquè aquí estem molt fora de perill, estem en una zona mig del camp en què has de fer molts metres per davant encara si has de travessar-lo mitjançant conducció, i per tant tots aquests metres o mitjançant passada o combinació seria més fàcil. Ai, ara Mata, que li ha passat per dalt aquesta pilota directament cap a Peque, que recupera
1: recuperat.
0: Posició Mata, que si algú té és que quan falla torna a recuperar-la.
1: I tant.
0: La lluny ara en ajudes defensives Oleguer i torna a ser bola pel Rubí. Inspirat, com dèiem, amb tasques defensives a Martí Mata, que de moment està una mica més contingut a darrere, deu tenir la indicació. Atenció ara a Canté, que se'n va de dos, l'alt juga per Peque, que combina de primeres, no rebia la possessió el seu company. L'ha tocat un manlleuenc, serà servei de banda novament favorable a la Unió Esportiva Rubí.
1: I per cert, Marc, deixa'm dir que Roger Barragán i Marcel Pagès són els dos assistents que completen i formen aquesta triple línia arbitral.
0: Servei de banda bastant al llarg, buscant una pentinada a l'àrea petita, apareixia per allà
1: bé
0: Massip, que mira que dalt tampoc era més que els centrals manlleuencs, però ha saltat més que ningú. I finalment ha sigut Charlie, que ha ficat la mà i l'envia de corna.
1: Exacte. Primer corner del partit, se li apuntem al conjunt visitant, se li apuntem al Rubí, es servirà des de la banda dreta de la porteria de Charlie.
0: Doncs animen els Àngels un pèl tímidament, perquè tampoc ho acaben de veure clar de moment aquest partit, que el Rubí està amenaçant ara mitjançant servei de cantonada. Tothom a l'àrea petita, aquesta bola va col·locada al segon pal, és record, qui l'intenta despenjar, li toca l'esquena de Mata, bé, atent ara en treure-la des del darrere.
1: Molt bé.
0: Roure en un canvi d'orientació, que ull que s'hi passa, és perillosa per Rafael Roger, saltava, ho ha defensat molt bé ara el jugador del Rubí, la rep a banda esquerra, Creixell, se'n va cap a dintre, qui la defensava era Peque, l'últim home que quedava en l'esprint contra Rafael Roger. Vol ara que Mata allunya abans que arribi a record. S'han canviat, si no m'equivoco, posicions també del Rubí, potser en aquest atac posicional. Ah, no, ja torna record cap a banda esquerra, que havia caigut temporalment com a l'extrem dret. Juga de cara a Peque, progressa ara Juncal, aquesta passada que l'ha pogut tallar bé Guillem Ferrés. Tornarà a ser servei de banda. Estem jugant molta part de partit, o sobretot el Rubí, a la banda dreta atacant,
1: Sí, poques ocasions fins al que portem ara de partit per aquesta banda esquerra, exacte.
0: I va Kevin al servei de banda, com una catapulta, intentant posar la pilota a l'olla. Salta Mata amb el cap, que n'ha tret unes quantes ja, com a mala, que no sap on l'envia. Ve Oleguer l'ajuda, torna a aparèixer Kevin, el xut és bo, amb cama esquerra, es cargolava, i el bot davant de porteria no ha impedit que Charlie l'agafés i l'enviï una puntada directament a la cursa de Bava. que no podrà arribar. Ui, no podrà arribar abans que ho faci Rafa Leva, i que se li estava acabant l'àrea i ha hagut de fer aquella maniobra de
1: sí,
0: porter
1: per... ha set justet, aquesta, sí, sí,
0: per evitar agafar la pilota fora de l'àrea.
1: I alguns àngels caiguts es queixaven de que a l'hora de xutar, en aquest sentit crec que era Kevin, que li abans l'acció posterior anterior li podria haver tocat a les mans, i es queixaven d'això els mallorquins.
0: En tot cas, ha finalitzat jugada Kevin des de la frontal i prou lliure de marca, per part de la defensa de Manlleu. Recupera sí. possessió Massí, més contundent que els migcampistes manlleuencs, jugant des de banda dreta ja. Juncà enrere per Kevin. Kevin s'ajuda amb Creixell a mig del camp, un home que té groga. Juga enrere per el dorsal de 3, Marc Juncà, que talla el canvi d'orientació, record. No ha arribat aquesta bola, serà banda pel Manlleu. Diria que un dels, a la banda dreta del Rubí, els que no detectem massa bé, és Peque amb el dorsal 18 i 15, Oriol Tenorio. Tenorio, el lateral dret. Disculpes per si ens hem errat. Aviam ara Pius en aquesta jugada, que encara se la fa seva, gairebé el corre, rep una empenta, va per terra. L'àrbit assenyala porteria. Estava Pius barallant-se sol contra aquesta,
1: Pius
0: aquesta
1: contra
0: jugada.
1: Món,
0: Pius contra el món. Exacte. En aquest minut ja 25 de joc. Segueix l'empat a 0 marcador. No hi ha gols al Municipal en aquesta jornada 3 de Lliga League que estem vivint en directe a Ràdio Manlleu, i que ull perquè es proposa un canvi. Si no m'equivoco...
1: Del jugador al Rubí.
0: Sí, sí, el jugador que tenia targeta groga, tot i això que el canvi
1: 12?
0: És... Sí, Creixell, Marc Creixell.
1: Sí.
0: Que tenia targeta groga, com deia, però no sé si és per aquest motiu o perquè havia anat per terra.
1: No, el 12
0: i que havia...
1: no està jugant, és el...
0: Sí, sí, és el 16.
1: Ah, 16, 16, havia dit 12 jo. El 16, exacte.
0: Doncs Creixell es retira aquest minut 25 de joc.
1: Doncs sí.
0: Segurament per dolències físiques, perquè no hi ha altre motiu que el minut 25, tot i tenir groga, hi hagi un canvi tàctic.
1: Deu haver notat alguna molèstia molt... d'una forma molt sobtada i molt ràpidament que l'ha vist, s'ha vist obligat a abandonar el terreny de joc.
0: Qui entra és Pau Herranz, un jugador que ja porta un gol, tot i ser de caire més aviat defensiu. I... no, anava a dir una dada que crec que m'equivocaria. Pensava que no fos un dels jugadors que havia format part de la Kings League.
1: No.
0: Hi havia un nom així, Pau... els germans Herranz o alguna cosa així. Bé, atenció a aquesta baixada, la finalització i el gol.
1: Mare de Déu.
0: El gol de record de primeres amb cama esquerra des de més de 30 metres, gairebé. Ha fet una volea llunyana, tal com li venia aquesta descarregada amb el pit, si no m'equivoco, era Castellote. I finalment, això sí, l'ha enviat al fons de la xarxa el jugador del Rubí. Dorsal 7, Adrià Record.
1: Mare meva.
0: Posa l'1-0 al minut 26 de joc.
1: Exacte. Doncs gol sobtat que el Manlleu no s'esperava en un moment així una mica estrany, perquè s'ha produït aquest canvi per part del Rubí. Llavors s'ha reprès el joc, el Rubí ha marcat d'una forma també peculiar. Un Charlie no estava potser concentrat al 100% i se l'ha colat per la porteria. Bé, el Manlleu encaixa aquest primer gol partit en la... a la tarda del dia d'avui al Municipal. Esperem que se'n reprengui ràpidament.
0: Minut 26 de joc, es posa el 0-1 al marcador. Ha estat record.
1: Record.
0: Que ha sigut, com deies, molt indetectable aquest gol. Ha aparegut un bolet de tardor. Ha estat un autèntic golaç amb aquesta rematada llunyana de primeres, col·locant-la a on no arribava el porter mallorquenc Charlie, que ara ha enviat una puntada de peu cap a l'atac. Bava la descarrega. Ai, aquesta sotana que li havia sortit en l'autopassada com a mala. La recupera finalment en defensa.
1: Bé,
0: el Rubí, encara que torna a aparèixer mateix com a mala. La juga ara cap a banda esquerra, un pèl enrere per la cursa que proposava Martí Mata. Se'n va per dintre en un passadís molt estret, massa. Es barra el pas ara al seu rival i li roba la cartera perquè sigui servei de banda novament al Manlleu. Ha marcat a record el 26 de joc. Juga Manlleu, que s'havia despertat en quant a possessió i que torna a combinar ara la falta de Comamala, que ja per ell o per el jugador del Rubí, l'àrbitre desenfunda la targeta groga, ja la podem apuntar. Marc Comamala, el primer amonestat del conjunt manlleuenc.
1: Doncs sí,
3: Depuntem el davanter Olotí. Groga per... com va mala? Minut 26.
0: Ara el Matlleu que sembla que ha perdut una mica d'ànims, eh? En aquest gol encaixat és evident que és el que passa quan no te l'esperes, però és que record ha posat el 0-1 amb una autèntica canonada de fora l'àrea.
3: Sí, sí, ningú se l'esperava.
0: Jugarà Rafa Leva, el porter, des de camp propi per enviar una centrada a l'olla des de molts metres enllà. El porter Rubinenc prova aquest canvi d'orientació, va planeta, va perfecte, la descarregava, dorsal 23 Kevin, encara és viva, la pilota a la frontal, bé ara en la pressió el Manlleu que fa que com a mala recuperi posicions, amb la pilota li recuperava sense falta, Massip juga enrere, apareix Oleguer, se'n va d'un de dos, li queda enrere, juga zona ampla cap a Rafael Roger, ha rebut un cop de puny gairebé a la cara d'Oleguer, de part de Peque, si no m'equivoco. Està queixant-se d'un cop a la cara, quan hi ha un cop a la cara se sol parar el joc. Ara has deixat seguir l'àrbitre, això no, o no ho ha vist. Ai, Baba, que atacava el primer pal. Ha rematat a Rafa Leva en lloc de la pilota. I ara s'acosta l'àrbitre amb tot per allunyar els defensors de la culpabilitat que li volen donar a Baba. Oleguer segueix al terra.
2: Ara s'han produït, exacte, dues situacions del joc en què un àrbitre ha d'estar molt atent i veure bé què pita, perquè Oleguer estava a terra des de feia bona estona queixant-se d'un, com bé deies, d'un cop al cap.
0: Jo crec que l'àrbitre ni l'ha vist, eh? O sigui, no, ha vist que seguia la jugada i no ha mirat enrere de que hi havia un jugador mig al camp que encara es toca el nas.
2: Ara crec que no l'ha vist.
0: No, perquè ja s'ha recuperat, es toca el nas Oleguer, no crec que tingui sang, si no seria molt visible. Però són aquestes coses que passa molt ràpid el joc i que a l'àrbitre se li pot anar la doble jugada que hi ha hagut. En tot cas, ha acabat amb falta en atac de Baba.
2: Exacte, perquè Baba li ha fotut també una bona canonada a l'Eva, el porter del Rubí, però sembla que ja estava ben recuperat.
0: Juga novament el conjunt visitant, era Massip qui l'entregava cap a Tenorio, dorsal 15 enrere, torna a rebre-la en aquest cas Peque, baixant a zona de mitjos. Progressa Tenorio per banda esquerra, travessa del mig del camp fent un desplaçament a l'altra banda, és Martí Mata,
3: molt bé, Mata.
0: Camfredó la juga amb el cap directament cap al seu porter, Charlie. Apa, aquí ara la bomba que ha volgut tirar Rafael Roger, un pèl massa llarga.
2: Rafael Roger que s'ha volgut precipitar en aquest joc directe buscant Guillem Ferrés, que torna a estar canviat, com bé dèiem, amb Piusquer en la casa de posició. Ara Piusquer passa més al mig. El Malló ha intentat mantenir aquesta calma dins de la posició i el joc que en té força, però l'ha intentat d'acabar d'imposar en el terreny de joc.
0: I que no hi hagi presses, no? Perquè et fa ser aquest punt imprecís. Ara Rafael Roger ha fet una autèntica melodia clàssica, han sonat violins mentre ell s'anava de dos adversaris, tot sí, i que seguia el joc, ha forçat la falta, era la primera, l'agafada d'un dels jugadors del Rubí, que està per davant el marcador amb un 0-1 des del minut 25 de joc. Falta favorable al Manlleu al cercle central. La juga Roura en curt, ho fa per Guillem Ferrés, que aixeca el cap i posa amb cama esquerra una centrada per Baba. Se li ha anticipat Pau Leva, estan tenint el duel, eh? Baba i el porter, es queixa ara el porter d'un cop a la cintura. Sí, no sí, crec sembla... que Baba amb cap voluntariat hagi volgut aixecar no. el genoll, però l'Eva està enfadat. Ara s'han reconciliat. A distància s'han reconciliat en veure que Baba no anava amb males intencions. En tot cas, s'han dut la trompada.
3: La jugada fortuïta ha estat.
0: El porter Rubinenc, que ja ha servit en joc. Ara no xoca bé Diego, apareix Rafa en ajudes, estem un pèl tous, també Oleguer amb l'ajuda, que ha de ser en possessió pel Manlleu. Piusquerra, havia l'entrega de com a mal, el juga ja cap a l'esquerra per Guillem Ferrés. No caiguin fora de joc Baba, com ja ho ha fet en un parell d'ocasions. Segueix Guillem Ferrés cap dins amb la conducció, la passa en curt per Rafael Roger, que veu el joc cap a la dreta. L'orienta per Jordi Costa, una passada que fa sense mirar gairebé de primera. Es torna a Jordi Costa dins la línia de fons, la pot posar. La centrada per Baba no ha arribat. No ha arribat la passada de Baba perquè l'ha tret amb el talonet un defensor del Rubí. Molt bona acció defensiva en aquest cas i també insistència de Jordi Costa per banda dreta que recuperava després de pèrdua.
2: I Jordi Costa que anava sentint aquí darrere els àngels caiguts que li deien acaba tu i xuta tu. Almenys aquesta passada que ha optat per fer el defensor manlleuenc.
0: Vinga, va, que el Manlleu torna a carregar per banda esquerra. Martí Mata, se li anava la conducció un pèl massa llarga, aviam si recupera. Veu Manlleu en zona de Guillem Ferrés, juga per Martí Mata, tenia posició de xut, ha fintat de fer-ho, la juguen finalment a banda esquerra per Piusquer, un parell de bicicletes de línia de fons. És boníssima la possible centrada. Ai,
3: i és córner això.
0: No ha passat perquè ha arribat l'ajuda de Canté, i això que Piusquer anava amb velocitat, un parell de bicicletes, i havia fet aquesta bona jugada a nivell individual. El 0-1 que es manté al minut 34 de joc.
3: Sí, bona acció per part de Pius en aquesta banda dreta de la porteria de l'Eva. Ben intentat, s'ha intentat, s'ha de seguir provant ara, és el moment d'intentar-ho.
0: Aviam si arriba mitjançant un córner, una possible acció de perill.
3: Som-hi.
0: El Matlleu sembla que planteja una estratègia. Mira, finalment va en curt per Pius, que no es pot girar sobre si mateix. L'acabarà jugant per Guillem Ferrés. Ai. Entre els dos no n'hem fet un. Ha acabat finalitzant malament aquesta jugada perquè el jugador del Rubí, Peque, l'ha fet topar a les cames de Pius.
3: Sembla que amb aquesta passada de Pius amb la bota, no fent un tacó, però sí que com empenyent la gavant darrere s'ha quedat una mica curta i Guillem Ferrets ja ha arribat forçat i llavors ja s'ha produït finalment aquest sac de porteria que es produeix ara mateix.
0: Ha servit ja el Rubí buscant l'atac directe, bé Roura, que ha tallat aquesta pilota davant del davanter rubinenc. Finalment se la fa seva el conjunt visitant, és Tenorio a banda esquerra que trepitja, no ho veu clar, no sap si obrir-la, no sap què fer amb la pilota. Finalment la juga enrere, Matlleu, això vol dir que estava ben posicionat. Finalment, però, aquesta puntada que rep a banda esquerra Pau Herranz, qui acaba d'entrar al dorsal 14 per part de Jordi Costa, una pilota que ja havia quedat en domini matlleuenc i que ha estat finalment assenyalada com a falta per arribar tard al lateral del Matlleu. S'anirà dins l'àrea aquesta centrada. Ha rebut la trepitjada Pau Herranz, que encara coixeja, i qui la posarà a l'olla serà Massip per part del Rubí, el capità. Mira, la juga en curt per Herranz, ha de sortir el Matlleu, tapa Pius, prova la centrada d'Herranz, ve Rafael Roger posicionat a la mitja lluna, la rebutja amb el cap, encara és viva la pilota, la pentinava Mata, ve del fora de joc, ve del fora de joc Kevin, i per tant a posició
3: ben assenyalat per part de l'assistent.
0: Venia de darrere, com havia assenyalat algun fora de joc a Bava, són dos puntes referències que a la que acaben en fora de joc que costa que en surtin. Jordi Costa, banda dreta, amb el Lleu, que fa els minuts ho ha anat intentant amb la conducció de Pius, amb algun córner, amb alguna passada en llarg, massa llarga potser per com a mala fa ja 10 minuts, però que ara trepitja una miqueta més camp contrari.
3: Sí.
0: Martí Mata per dintre, no li ha sortit bé aquest retall.
3: Falten, si més no, Marc, més jugades consistents i ben construïdes des de la part de darrere, començant amb en Charlie o bé la línia defensiva, per tal que el Matlleu acabi de fer i crear més ocasions perilloses dins del partit.
0: Charlie per Diego, a punt dels 10 minuts per la mitja part, no escalfa ningú. Segueix el partit bastant igualat, però caient la balança favorable al conjunt del Vallès Occidental. Combina Roura per dintre, Rafael Roger, té metre per córrer. No veu clara una primera passada i quan la feda ja s'havia dormit, amb cama esquerra, recupera el Rubí. És Kevin qui la despenja per un possible sprint de Ruano. No. En tot cas, l'ha recuperat el Matlleu de Charlie, qui se l'ha fet seva. I ha combinat ja cap a Oleguer, banda dreta, combinant cap a Diego.
3: I ara Pius baixant una mica aquesta zona de construcció i ajudant el Matlleu a ser més àgil i a ser més directe i ràpid en aquesta construcció.
0: Ara Bava dins l'àrea. No, està un punt sapastre Bava, cometent falta sobre porters, sobre defensors, arribant un punt tard, no anticipant-se, i en definitiva desesperant-se el propi jugador perquè se li assenyalin aquestes faltes en atac.
3: Si
0: no, i no pugui progressar la jugada.
3: Si més no, aquesta última potser de les tres em sembla la menys clara com per xiular-la, perquè he vist un xoc en aquest sentit de cos a cos que se'n diu
0: una càrrega
3: exacta de tota la vida, i bé, però sí, una mica desencertat el davanter matlleuenc.
0: Bé, Oleguer ara amb el cap anticipant-se Kevin, salta també Pius al mig del camp, que no va tan bé aèriament. Finalment la recupera prou amb el Lleu, Guillem Ferrés acomodant-se-la amb el genoll, jugant per Rafael Roger, una passada en llarg per Bava, no l'ha llegit de Bava. No l'ha llegit el davanter matlleuenc.
3: Bava l'ha avisat, però ha fet el moviment més tard.
0: Sí, era una passada oberta més, que no anava a direcció porteria, sinó que havia de caure una mica com a fals extrem.
3: Exacte.
0: I Bava, que no ha trencat aquesta divisòria. Està costant-li, com dèiem, el Matlleu a trobar el seu nou. Bava repeteix en respecte al Vic, que va marcar, a més, el gol de l'empat abans del descans, no?
3: Sí,
0: i per tant ja ha sucat aquesta temporada, però avui se li està resistint.
2: també s'ha de tenir en compte el bon plantejament de, per part del conjunt visitant, per part dels vallesencs, que estan imposant, si més no, les seves idees, i Blai Martí està sabent-se imposar, de moment, a Marc Prat.
0: Ara, mira, Amata ha trepitjat a línia lateral, se li ha anat al control i ha regalat un servei davant de zona de banquetes favorable al Rubí, el tindrà Kevin. El posa en joc en vertical. Era Canté, perdoneu, qui la jugava per Kevin. La descarregada ara Pius de cara, la recuperació del Manlleu, Bapa, aviam aquesta passada si arriba Guillem Ferrés. No, ben just, eh? La combinació ràpida de primeres que provava entre Bapa, Pius, Guillem Ferrés. Torna a perdre's per línia lateral, servirà de banda. Novament el Rubí, la juga Peque, que agafa una puntada de peu directa a zona de Diego. Fa un rebuig, un pèl vertical, finalment en la disputa, record, el golejador del partit d'avui ha enviat la bola directament a les mans de Charlie.
2: Potser sembla, Marc, una mica absurda la pregunta, però de pauses d'hidratació ja no se'n fan, oi?
0: No.
2: Que ja no fa tanta color com per fer-la.
0: Hagués passat ja, ara ja som tardor, ara ja és un altre horari.
2: Ja s'ha acabat això.
0: Ja no es veu aigua durant el partit.
2: Ara.
0: Piusker, rebent l'entrega de cares de Ferrés, estan ara els dos a la banda esquerra, eh?
2: Que bo,
0: se'n va Pius d'un adversari girant sobre si mateix. Mira que l'ha fet de vegades i encara no li han detectat. Ara, però, la passada era massa llarga. Ai, aquesta passada, que se li estava complicant a Rafa Leva. L'àrbitre no assenyala la corna, segueix viva la pilota dins l'àrea. Va, va, el control s'equivoca. Ha tingut una certa liada Rafa Leva, que ha fet una mena de tocs al límit de la seva àrea petita.
2: I al final ha acabat de treure com podia, però sí, sí, s'ha vist en... En apuros, que se'n diu.
0: Per sort estava fora de la porteria, perquè si arriba a fer aquesta mena de barreta dins, se'n va a la xarxa.
2: És el control. Sí, sí.
0: 160 persones en directe, us hem d'agrair tots el suport i que vulgueu veure aquesta tarda diumenge el partit que enfronta AEC Manlleu i Unió Esportiva Rubí en aquesta corresponent jornada 3 de Lliga Elit. Guanya el Rubí per 0 gols a 1 al punt del descans, que estem a punt d'arribar. Diego García rep l'entrega de Charlie.
2: 3 minuts falten.
0: S'havia intentat atacar en un atac ràpid al Rubí, com ho intentava també ara amb el Llem, i s'han passades en vertical, no acaba d'arribar a bon port, ara torna a ser el Rubí qui recupera, com a mal al mig, bona recuperació, juga a casa pel seu porter. Charlie. Comencen també ja a animar els Àngels.
2: Sí.
0: En aquest punt de partit.
2: Ho necessita el Malleu, ho necessita.
0: Juga com a mala des de banda dreta, en curt per Jordi Costa, que li torna. També trotant quilòmetres com a mala, mig del camp, a banda i banda. Rebia una passada enrere Oleguer, que orienta el joc cap a la banda esquerra, perquè sigui Martí Mata qui se'n vagi per dintre en un passadís de dos, no li està sortint bé, tampoc avui a Mata aquesta arrencada de moto. Estan llegint-ho bé en les ajudes defensives els jugadors del Rubí, tant Ruano com Peque, com quan apareix Canté per darrere. Són masses els jugadors que cauen en banda en la cobertura.
2: Si més no, pel que portem ara de minuts del partit, sembla que Mata, ofensivament, avui no és el dia més ficater.
0: No, es queda més endarrerit, més posicionat. Sí. La defensa n'ha tret unes quantes amb el cap i que no és tampoc el seu punt fort, però està molt concentrat en mantenir posició.
2: Exacte.
0: I quan puja...
2: Tasques defensives.
0: No hem tingut, potser, tant encert com algunes altres ocasions, però... Això no vol dir que hi hagi una segona part excel·lent, eh?
2: I tant, i tant.
0: I que, de fet,
2: I confiem.
0: L'esperem. Oleguer, rebutjant-la amb el cap. Guillem Ferrés, encara no la baixa ningú. L'ha tocat ja tres persones amb el cap. Finalment, sí, apareix Ferrés a per terra en la passada en curt per Rafael Roger. L'allunyava dorsal 17, Canté, per Kevin, que la disputava. I ha fet anar per terra Oleguer i ha falta en atac. Possessió favorable a Manlleu. Des d'àrea pròpia, pràcticament. Roure en curt per Mata. Vinga, les últimes possessions de primera meitat. En aquest 4 d'octubre ja, tercera jornada de Lliga Elit, recordem que Manlleu n'ha guanyat 2 de 2 i que el Rubí portava només 3 punts. I per tant, avui, de moment, sobre l'Electrònic té una victòria en un camp complicat, com és el Municipal de Manlleu. Diego cap a la banda dreta, Jordi Costa molt escurat. La banda dreta tenia davant record, no ho ha vist clar d'anar-se'n a l'1x1. L'ha jugat enrere per Diego. La bola ja la conduïa Oleguer. Ara cap a banda esquerra, Mata. Aviam què fa Mata. Aixeca el cap, trepitja, juga per Rafael Roger. Aviam si tenim una de llarga per descol·locar el rival. Una possessió que juga de moment Roure enrere. Com a tercer central apareix Oleguer, que divideix per dintre, entregant-la cap a Comamala. Gira Comamala. orientant el joc cap al 10 del Manlleu, Piusquer, que torna a combinar per Comamala, indetectable aquí al mig del camp, molt bé ara la combinació per Bava.
3: Ui,
0: bé, la cedia de cares a Pius, ha finalitzat de primeres, l'enviada fora de la porteria que defensa Rafa Leva, però es cargolava aquesta pilota cap a l'esquerra del primer pal.
2: I aplaudida acció marca per part del públic i els àngels caiguts d'aquesta acció entre aquesta combinació, si més no, entre Bava, Pius i Comamala, bona acció, bona jugada ofensiva per part del Manlleu.
0: Doncs des del minut 26 que va per demanar el marcador, el Rubí amb el golaç que ha fet a fora l'àrea, record, engaltant una pilota, com dèiem, des de fora l'àrea. Bola aèria, aviam qui la baixa ara, se l'ha fet seva Oleguer, Comamala la juga en llarg, aquesta pot ser bona per Bava, rebia una empanteta que no el feia espritar, és ràpid Bava, en la recuperació de pilota va per terra novament, i falta en atac, li xiu la Navava.
2: Falta en atac de Bava.
0: Acaba indignat ara el jugador manlleuenc que havia fet anar per terra, això és cert, a Juncal en la disputa, però és que Bava havia tingut anteriorment una agafada que ja el feia anar a trompicons, no?
2: Que és del que es queixaven els àngels caiguts i el públic manlleuenc, de que Pau Corellano hagués pitat aquesta acció inicial en contra de Bava.
0: Finalment ha comès falta Bava.
2: Exacte, sí. Ho he dit al revés, crec.
0: Torna a ser Oleguer amb el cap, n'ha despenjat moltíssimes. Torna a propiciar que el Manlleu es desplegui en atac, va que pot ser bona. Un minut del descans del temps afegit. Hi ha un no a l'estadi perquè Mata ha rebut una passada de Ferrés un pèl curt enrere. Torna a jugar en curt per Piusquer, que s'agraden associant-se tots dos a la mateixa banda. Juga enrere per Roura, l'afició es queixa d'alguna acció. Mata té la pilota, segueix el joc, la té Pius posant-la a l'olla o fent-ho veure. Fintava, finalment l'ha jugat per Oleguer, queda un pèl curt de la passada per Guillem Ferrés, torna a recuperar Manlleu. Vinga, va, que el monòleg del final de partit és per part dels quadribarrats. Juga Diego García, banda dreta, té camp per córrer, es frena i la juga en curt per Comamala, que se li estan a punt d'anticipar mitjançant Tenorio, que hi ha hagut falta. No xiula l'àrbitre ni el Linier, s'ha aixecat ja Comamala, és Diego per part del Manlleu, que la juga en horitzontal per Roger Roura, aixeca el cap, vol fer un canvi d'orientació, se li ha llegit i aquí s'ha pogut col·locar bé el defensor en defensa, record, el golejador d'avui, que l'envia aèria però encara no l'ha allunyada prou del perill. Apareix Jordi Costa amb el pit, intenta anar-se'n mitjançant una passada amb Pius enrere, que cargola, juga cap a Costa, està sent un joc una mica boig. Estava defensant amb cert nerviosisme el Rubí i el Manlleu atacant sense estructura definida. Rafael Roger fa un canvi de camp excel·lent per cedir aquesta pilota cap a Guillem Ferrés, aplaudeix la grada local. Aquesta acció ha d'acabar, ha de finalitzar-se finalment.
2: Gol! Gol!
0: Ai, mare de Déu, quin golaç acaba de marcar Piusquer! No m'ho puc creure! La jugada més llarga que ha tingut el Manlleu en tota la primera meitat! Golaç, golaç, golaç, golaç, golaç! Ho ha celebrat Pius! Ho celebra tot el Manlleu amb pinya i finalitza la primera meitat! Gairebé el guió escrit igual com va passar contra el Vic a casa, empatant les coses davant del descans, dient que mai està mort el Manlleu i que sempre ressorgeix. El estava jugant molt bé Pius, ho ha combinat perfecte el Manlleu, una acció llarga, llarga, mastegada, que finalment Pius amb el 10 a l'esquena ha enviat al fons de la xarxa una autèntica canonada al minut 45 de joc.
2: Gol de Piusquer, gol del 10 del Manlleu, aplaudeix el públic del Municipal, que veu com es despedeixen els jugadors, tant locals com visitants del terreny de joc. Manlleu 1, Rubí 1.
0: Mare de Déu, com acabar bé una primera meitat, és amb aquesta combinació de 20-25 passades, finalitza Pius, està havent-hi un joc una mica boig, però finalment el Manlleu ha aconseguit l'empat. Anem 1-1 al descans i tornem d'aquí 10 minutets per viure encara més aquest futbol xampany de Lliga Elit, Manlleu contra Rubí.
2: Fins ara.

0: 3 de Lliga Elite entre Manlleu i Rubí. Les coses estan empatades i ho ha aconseguit fer-ho Piusquer sobre la bocina, sobre la campana, no? Al minut 45 de joc, amb una autèntica rematada curada al primer pal que hem narrat i viscut aquí a Ràdio Manlleu en directe amb centenars de persones aquí vivint aquest partit. Manlleu-Rubí 1-1, juga ja, pilota en joc, és per part del conjunt local que juga a la dreta de les imatges.
1: El Manlleu que ha acabat d'una forma molt bona i molt positiva per la dinàmica del partit aquesta primera part. Esperem que durant aquesta segona hagi acabat amb aquestes sensacions de la primera i es pugui desenvolupar un joc per part del conjunt local, per part del Manlleu, en els seus a favor seu.
0: A veure, amb aquest 1-1 s'obren nous horitzons. És veritat que el Manlleu començava a sentir-se més còmode en pilota al tram final de primera meitat, i ara des de la possessió inicial que manté doncs aquesta certa calma, descansant en pilota, mantenint-la i combinant en horitzontal, que faltava un punt de calma en la primera meitat quan estava el marcador per sota pels interessos manlleuencs. Un resultat que seria inèdit en empat, perquè la temporada passada a Lliga Elite, quan es van trobar Rubí i Manlleu, a Rubí va guanyar els rubinencs per 4-2 i aquí el Manlleu es va fer fora a casa amb un 2-0, per tant va ser una victòria per un de cada equip. Ara, mentrestant, amb aquest empat li piten falta a Bava per unes mans, li passava pel damunt a un jugador, s'han queixat entre els dos, era dorsal 18 Peque. No s'han entès massa bé, Peque i Bava, quan Bava s'incorporava i Peque el volia ajudar.
1: I Marc Prat, Marc, que no s'ho pensa ara a l'inici de la segona part, i engega directament a 8 jugadors, no sé si és el màxim permès, escalfar per part del Manlleu de la seva banqueta. Tots escalfar, ha dit.
0: Tota la banqueta menys Joan Carcassona.
1: Menys Joan Carcassona, exacte.
0: Doncs, sí, sí, sí. Mentrestant s'ho miren quiets els suplents del Rubí.
1: Pobla Joan ara s'ho deu estar mirant des d'una perspectiva inèdita. Allà
0: està sol a la banqueta amb braços plegats, sí, el porter suplent de Manlleu. Jugarà Charlie, ho fan curt, després d'aquesta pilota a línia de fons. Rafael Roger està absolutament sol per girar-se sobre si mateix, encara que en propi, combinant ara en diagonal cap al golejador Piusquer, que buscava una passada en llarg per la desmarcada de Comamala, la recuperada momentàniament el Rubí. Torna a ser monologuista el Manlleu, que combina ara perfecte per banda dreta Jordi Costa i Pius, amb un esperó per Jordi Costa, tot és amb la cama esquerra, tenia posició de xut, ha topat amb les cames defensores del Rubí. Havia sentit fins i tot un xuta de l'afició local, perquè tenia un passadís clar. Torna a recuperar Manlleu, torna a ser Pius, no hi ha descans, no hi ha treva, la juga per Bava de cares, com a mal, la mitja lluna, la controla, la xuta. Ui. Entre tres defensors han aconseguit treure aquesta bola, que segueix sent viva pel Manlleu en aquesta acció de crescendo que està tenint el Manlleu. Gairebé ha acabat la primera meitat fregant l'accelerament amb el golaç de Pius i ha començat amb aquestes energies. Ull, però, en tasques defensives, que s'ha de córrer enrere per l'esprint de Kevin, que està proposant un atac ràpid del Rubí. Es planta amb un 4-3, no ha retrocedit prou metres al Manlleu, hi ha una centrada enrere. Bé, apareixia Rafael Roger, canvia aquesta pilota directament a córner entre Rafa i Oleguer. Ajuden molt en tasques defensives els dos centrals.
1: Doncs primer córner de la segona part, segon per part del Rubí en el que portem de partit. Minut 47.
0: I va cap allà dorsal 12, si no m'equivoco, Bailén, que deu ser un dels nous que ha entrat. Ara això haurem de repassar, a veure si hi ha hagut canvis en l'alineació del Rubí amb aquesta centrada. Bonica per la possible rematada de l'àrea petita, l'ha acabat enviant fora, massa creuada el central rubinenc. Charlie prova de sorprendre en llarg, ho fa mitjançant una passada cap a com a mal, el vèrtex de l'àrea es frena com a mala cap a línia de fons a l'esprint. Upa! Ha aparegut en l'ajuda defensiva Ruano, dorsal 22, David Ruano, i l'ha enviat directament al córner. Bon ajut defensiu ara.
1: Doncs passem de córner a córner i tiro perquè em toca, perquè
0: doncs sí,
1: passem un dels favors dels interessos del Rubí al Manlleu. Segon del Manlleu en el que portem de partit.
0: De cantonada a cantonada, amb pocs segons de diferència, servirà aquesta cantonada Piusquer, l'home que ens ha fet vibrar al minut 45 o a l'afegit ja de la primera meitat, marcant un autèntic golaç, l'1-1 al marcador. Centre, Pius, tancadeta, sortia Rafa per blocar-la, però l'ha rebutjada amb els punys, i la finalització de Guillem Ferrés, que es perd per línia de fons. Piusquer ja havia marcat.
1: Exacte.
0: O no?
1: Contra el Vic no va marcar, oi?
0: Contra el Vic no va marcar la setmana passada tampoc. Per tant, amb aquest golaç...
2: S'estrena.
0: S'estrena com a golejador de Piusquer, sí, sí. N'ha fet 3 Guillem Ferrés. Un dels altres fitxatges excel·lents que està aterrant amb bona nota a Manlleu. Piusquer, que malgrat ser molt protagonista en altres partits, avui s'estrena en faceta golejadora. Juga a Roure... en llarg per Mata, aquesta bola no surt, és una passada, no? Que es cargola cap a dintre, apareix Mata, va per terra amb tot un defensor, segueix però Mata, viva la pilota, oh, oi, baba, que ha obert un misto des d'aquí, ara Jordi Costa prova la finalització, ai, coronar. Boníssima. Oh, era boníssima la centrada, bona, eh? Havia arribat fins a línia de fons Mata, però baba, que se l'esperava un pèl més endavançada, ha retrocedit la cama i no ha impactat amb la pilota en aquesta finalització.
2: I tothom ha fet un ull d'aquests típics quan no acaba de sortir una acció com la gent s'espera que acabi.
0: Recordem que ahir va haver-hi 4 partits suspesos a la Lliga Elite, ajornats d'aquesta incidència de tempestes. Avui s'estan jugant altres, com aquest Manlleu-Rubí, com un Martorell-Argentona, Viladecans-Valls, uh-huh, i el vespre Prat-Turó-Peira. Són els únics partits que es disputaran aquesta jornada 3.
2: Exacte, a les 8 del vespre.
0: A veure, aquesta porteria que acaba blocant Charlie i oferint joc cap als seus, cridant i buscant a Mata, lliure de marca. No puja, sinó que es frena i amb lentitud la juga cap a Rafael Roger. Orienta el joc cap a la dreta. El Manlleu no ha fet canvis a la mitja part. El Rubí, ai, ui, aquesta passada amb malícia que buscava Guillem Ferrés, que està intentant d'aparèixer també en faceta assistent i que no ha arribat a porta com a mala. Recupera, però Rafael Roger, ai, aquesta és un color molt clar, si més no groga,
2: és groga,
0: per el dorsal 18. Peque.
1: Clara per part de Piusquer, que ara s'entén amb Peque, es donen les mans i es xoquen en un gest de complicitat al davanter manlleuenc, que sembla que serà l'encarregat de xutar aquesta falta molt perillosa a la frontal de l'àrea per part del Manlleu.
0: Piusquer, que ho tenia tot a favor per arrencar amb conducció, que sí, s'havia ja desempallegat de Peque i ha fet una entrada.
1: No, el que està clar és que si no arriba a fer,
0: darrere,
1: era molt perillosa. Sí, sí.
0: Groga per Peque, falta pel Manlleu. Groga per Peque, falta pel Manlleu. Igual la tira directa. Mira què et dic,
1: sí, sí, és capaç.
0: Bueno, depèn de com se'n

0: nit, i ens ha sorprès, i, però no, no, s'estrena avui el davanter Matlleuenc, com a col·legiador.
1: Setmana passada Sabadell va marcar Guillem Ferrés, Pau Coll de rematada i Albert López a la segona part entrant com a revulsiu.
0: No, no, encara no havia
1: marcat. I el dia del Vic va ser...
0: Dos de Ferrés i un de Bava.
1: Doblet de Ferrés i el de Bava abans del descans, correcte.
0: Sí. Curiós.
1: Tot això vol dir que Ferrés en porta 3, eh? Que Déu-n'hi-do,
0: sí, també.
1: Quina arrencada.
0: Pichixi en aquest sentit per part de Matlleu.
1: Juga a banda dreta, travessant la divisòria, Canté, talla, Mata, està un punt ja més adormit el joc del Rubí, bé Mata en bona, la protecció Mata. De pilota, fa rebotar-la a les cames del 22 Ruano, i se la fa seva pel Matlleu per servir de banda, per jugar-la cap a Roure, que trepitja amb classe, amb tècnica, jugant enrere, la pressió era de Castellote, la treda pro, Charlie amb criteri, amb curt per Oleguer, encara que en propi, cap a Roure, que ara sí, exhibe una puntada, buscant a Coma Mala, que no es pot fer gros, de banda. Dorsal 17, Canté, i comet una falta en arribar tard. Coma Mala està tenint, tot i que en zona de mitja punta ho hem dit, està força indetectable, junt amb Pius i Guillem Ferrés, poder estar una miqueta a l'ombra dels altres dos, i no acaba de destacar en el partit d'avui.
0: Exacte.
1: En tot cas, fa doble atacant, amb Bava, que n'ha tingut algunes o unes quantes i que tampoc ha sabut materialitzar de cara a porteria de moment. Jordi Costa allunya aquesta pilota directament a la banda. Servei lateral pel Rubí, serà record qui la posarà en joc, amb un avançat Kevin que li torna el golejador del Rubí, la juga en curt, possible centrada a l'olla, un pèl massa llarga, aviam, la punxada ve a la banda, encara que d'esquenes a porteria, Ruano juga enrere per Kevin, aviam aquesta passada en llarg,
0: bé,
1: Rafael Roger, que està omnipresent també en tasques defensives, i ha millorat molt, sobretot en aquesta faceta, aviam aquesta passada massa llarga ara, de Guillem per Piusquer,
0: molt bé,
1: que tot
0: bé,
1: i això pressiona Piusquer, i aconsegueix un servei de banda pel Matlleu. És increïble com s'entenen i com es volen trobar al camp Guillem Ferrés i Pius, perquè quan està una banda dreta, l'altre fa com de mitja punta cap a la dreta. I ara un que estava a banda esquerra, qui li havia fet la passada era el company també, en aquesta passada vertical de Ferrés cap a Pius.
0: Sí, sí, molt bona connexió. Clarament han encaixat perfectament els dos fitxatges del Matlleu aquesta temporada, sincerament.
1: Mata per Coma Mala. D'esquena s'ha portat... Ui, ha tret una bona centrada amb l'esquerra, s'enverinava... I és córner? No, és porteria.
0: És córner.
1: Assenyala porteria Linier, encara que semblava que la carambola l'havia fet tocar una cama de defensora,
0: Sembla que s'ha equivocat clarament, perquè era córner i tothom ho ha vist, i cara d'estupefacció del municipal.
1: Sí, també obria els braços com a mala sense acabar d'entendre la decisió. En definitiva, el Matlleu torna a aconseguir una pilota amb faceta atacant, és Bava. Rep una defa per a dir-es falta. Falta de Tenorio sobre Bava, està enfadat Tenorio, però l'àrbitre li diu amb gestos bastant...
0: Sí. Contundents.
1: Sí, agressius no es pot, no és,
0: agressius
1: però...
0: Agressius no, però contundents, sí.
1: Déu-n'hi-do. Doncs 165 persones en directe. Gràcies a tots per fer-nos confiança a Ràdio Matlleu. Vivint el futbol en directe aquesta jornada 3, AEC Matlleu contra Unió Esportiva Rubí. Hi haurà tant matlleuencs com rubinencs aquí al chat, que us vaig llegint i vaig veient. S'ha celebrat el gol de Pius també abans del descans. En definitiva, avui hem tingut, tot i ser un 1-1, que no tens allò 5 gols, dos autèntics golaços,
0: I tant, i tant. Espectaculars.
1: A veure, Guillem Ferrés, amb aquesta falta escurada, si prova el xut directe, va rasa, la llunya, Canté, i directament
0: gol,
1: a corna.
0: I un gol, el del Rubí, de record, que d'aquí, permetem a la barca aquesta, s'emportarà un bon record.
1: Molt bé. Jo te la permeto. I qui està fent una molt bona actuació defensiva, com està agradant, és Canté, jugador físic alt, que les allunya totes i sembla que tingui un imant perquè les esquitxa totes. Ai, aquesta rematada, segon pal de Roure, l'ha allunyada en defensa la gent del Rubí, però la centrada de córner havia arribat directament al segon pal, lliure de marca, Roger Roure, que no ha impactat tampoc amb massa confiança, no?, amb una volea potent, sinó que l'ha fet una mena de...
0: Era Martí Mata, crec.
1: Era Mata?
0: Crec que era Mata, si no m'equivoco ara aquí garrafalment.
1: Pot ser. En tot cas, el Matlleu no ha pogut finalitzar aquesta jugada, encara que l'hagi tirat entre els tres pals, l'ha allunyat en defensa el Rubí. Mireu, l'omnipresència que comentava torna a ser ara Canté qui se'n va al servei de banda, perquè com té potència amb els braços... Doncs l'envia directament a gairebé línia de fons, ficava bé la cama Rafael Roger, m'està agradant molt les tasques defensives, i Mata ara aconsegueix un servei de banda fent rebotar la pilota a Ruano.
0: S'ha de dir que bon partit fins ara de la línia ofensiva.

0: Mallavanca, aquesta línia de 4, i molt bon partit, que poc en parlem, de Diego García, el juvenil que puja al primer equip.
1: Ara, mira, estarà implicat a defensar-se Diego García, també el Manlleu, ficava el peu Rafael Roger, molt bona acció, ara també defensiva, aviam Charlie, que gairebé dribla un adversari, la baixa va amb el cap al mig del camp, la juga per Pius a l'esquerra, està absolutament sol Guillem Ferrer, i el canvi d'orientació l'ha vist amb el retrovisor Pius, però ui, no ha pogut precisar amb aquesta mena de rapidesa, no ha pogut enviar l'ordre correctament cap a la desmarcada de Guillem Ferrer, l'ha pogut atrapar els seus dominis Rafa Leva, que serveix en llarg i ho fa buscant a Kevin. La tocava amb el cap Oleguer. Ara Jordi Costa en la disputa, no aconsegueix evitar el servei de banda. Serà bola pel Rubí. Està funcionant, clar que estem dient molt protagonisme per Guillem Ferrés i Pius, però està funcionant molt bé la dupla que ja teníem l'any passat al mig del camp de Rafa i Oleguer.
0: Sí, sí, sí. Són molt bons aquests jugadors. S'entenen també a la perfecció, igual que Pius i Ferrés. Molt bé, Vila i Rafael Roger.
1: I amb el cap, cadascun un ha tocat 12. Ara Diego sortia un pèl massa espitat, sí, sí, de corregir posició. És Oleguer, precisament, qui com a central allunya aquesta centrada lateral i l'envia fora de banda.
0: I sembla, Marc, que en aquest primer tram de la segona meitat s'ha igualat una mica la posició, no?, entre el Manlleu i el Rubí. El Rubí l'ha pogut igualar una mica.
1: Sí, ara hi havia una centrada que podia buscar la rematada de Kevin. És cert que Manlleu ha entrat molt connectat a la segona meitat.
0: Sí.
1: El Rubí ha aguantat l'estampida inicial i ara les forces, igual que el marcador, estan bastant igualades.
0: I tant. Sí, el Rubí que ha sortit a aquesta segona part, realment aquest impacte del final de la primera, d'aquest gol per part del Manlleu, i veurem com acaba de desenvolupar-se la seva segona part.
1: Canvis. A la banqueta se'n va com a mala. Per part del Manlleu és un sol canvi el que proposa Marc Prat. I entra Nil Capdevila amb el número 8. Per part del conjunt visitant, en canvi, hi haurà un triple canvi que haurem d'estar atents ara de veure com es produeix. Se'n va el dorsal 8 i 18.
0: Sí.
1: Per tant, Massip, el capità, i Peque. Entre Torres, Cortina i Àlex Ruiz. El 2, el 6 i el 10.
0: Doncs els hi apuntem, aquests canvis al Rubí, al conjunt visitant.
1: Tres canvis de cop que han aprofitat per fer-los quan el Manlleu havia demanat canvi, precisament. Ara entren tot just. No sé si estan esperant l'ordre arbitral o estaven intentant esgarrapar segons. Qui escalfa també ja en el terreny de joc és Nil Capdevila, que serà el primer canvi del Manlleu.
0: Ja has dit Castellote, Peque,
1: Masip i Peque, sí.
0: I Canté també, no, i Creixell.
1: Creixell l'havien tret a minut 25 Creixell, de la primera meitat,
0: exacte,
1: que tenia groga i que crec que ha tingut molèsties físiques, si no m'equivoco, ha entrat Pau Herranz. Per tant, ja són 4 els canvis que ha proposat Blai Martí, que té groga, l'entrenador del Rubí.
0: Exacte.
1: I que han sigut, com deia, 3 canvis que han anat una mica forçats en la finestra que demanava el Manlleu, han aprofitat el canvi. Ara, atenció, perquè va rebre una empenta per darrere, Marc Prat enfadadíssim, gesticulant, de que ja n'hi ha prou, de que volia que s'assenyalés falta. No ha estat així, s'ha seguit el joc, el servei de banda l'ha efectuat ja el Manlleu, era Nil Capdevila, ha escurat el córner, ara que hi ha un paintball, gairebé se la fa seva Baba novament. Ara fica el cap Oleguer on no ficaria ningú, la rebutja en primera instància, de ser Rafael Roger qui allargui la cama i faci una mena de barret recuperador per jugar-la cap a Guillem Ferrés, que posa la directa, rep una trompada per darrere, no hi ha falta, li ha recuperat, o això diu l'àrbitre, neta la pilota, torna Guillem Ferrés a posició, encara que la possessió és pel Rubí, en llarg, ara buscant a la punta d'atac esquerra, ha de córrer Diego, també corre el seu marcador, si no m'equivoco, Pau, i la pilota que acaba fora, es queixa Diego, però serà servei de banda favorable a la Unió Esportiva Rubí.
0: Exacte.
1: Ara aquests canvis succeït, que serveixen per agitar una mica el partit,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, exacte. El Rubí, ara mateix, Blai Martí, el seu entrenador, busca revolucionar-lo per complet i donar-li la volta a la truita, que se'n diu.
1: Aviam, aquesta combinació és bona dins l'àrea del Manlleu. Està tenint una combinació de primeres al Rubí, la finalització acaba amb corna.
0: Amb corna, exacte.
1: L'havia acabat Cortina, el dorsal número 6.
0: I en aquesta acció anterior s'havien succeït, com deia, un tal d'accions, de protestes per part del conjunt local i visitant també, que feien que s'agités aquest municipal, que ben ple, força ple en el dia d'avui, més ben dit.
1: L'únic canvi de Manlleu, que ha estat com a mala per Nil Capdevila, que ja hem comentat, es llegeix també per la groga que tenia com a mala.
0: Exacte, minut
1: 60.
0: Totalment.
1: Bueno, minut 60 l'han canviat. Aviam aquest servei de cantonada, uf, que tancat que anava. Ui, era perillós, ha sortit Charlie amb poderío i l'ha pogut atrapar. Ara la deixava caure a terra, havia una empanteta d'un davanter, l'àrbitre pita, falta en atac. Es demana targeta a la graderia. No, sí, acaba d'entendre-ho Juncà, el dorsal número 3.
0: D'una forma molt efusiva sobre Marc, sí, sí.
1: Sí, la graderia un punt enfadada, en aquestes decisions de Pau Corella, l'àrbitre d'avui, que no se li ha escapat el partit, però que ha tingut ja les seves rèpliques en algun minutatge de partit.
0: Sí.
1: Es demanava targeta, per cert, en aquesta falta atacant. Guillem Ferrés, pressionat, ha fet un control aeri, perdent la pilota, torna a recuperar, però en l'entrega del migcampista dorsal 2, Torres, l'ha perdut ara amb el lleure Pius, torna a ser Torres, Torres combina, ui, han sortit dos homes molt alts, eh? Torres, sí, i en faceta atacant.
0: Sí, sí.
1: Ara ho he vist clar, Àlex Ruiz, si no m'equivoco, el dorsal 10, que treu perfectament un cap a Oleguer.
0: Sí, sí. Molt alts.
1: Ara Diego, els amb canvis. El cap, mira, la juga gairebé per Abel Ruiz. Surt Charlie amb tot i li cometen falta.
0: I l'han fet mal,
1: Ruiz, sí, l'ha xutat a la panxa. Però bé, recuperarà ràpid el porter malloent, que està atent i que important és de tenir-lo actiu fora de la porteria, perquè aquests porters que es queden a tres pals, sota la línia del travesser, no?, que diríem, aquesta ja no l'haguessin vist venir. I l'hagués controlat a Ruiz.
0: I podria haver set gol, una acció manifesta de gol.
1: Àlex Ruiz, perdoneu, sí, sí. I hagués pogut encarar porteria en solitud.
0: Sí, sí.
1: Bé, Charlie, doncs, en accions com aquesta, ara jugava una pilota en llarg, se li ha passat massa, ha votat i l'ha pogut blocar a l'altra porteria, Rafa Leva, que juga ja en curt. Per Canté, que juga també en vertical, pel dorsal 6, Cortina. Ara estem ja a l'altra banda. Combina el conjunt visitant des de banda esquerra, buscant una acció individual ben defensada pel Manlleu. Recuperava Rafael Roger, fica la cama Pius, no entrega la passada cap a Bava, que un jugador del Rubí es queixa molt adolorit d'un cop a l'espinilla. La recupera però ni el Capdevila amb una agafada per darrere. L'àrbit no pita falta, es queixa l'afició local. Ruano des de banda dreta, però una centrada al segon pal, sortia Charlie, mig a collir bolets i mig segur a fer-ho bé, i porteria serà el servei favorable a Manlleu.
0: Exacte, i ara reincorpora el jugador del Rubí, que es trobava adolorit de la jugada prèvia, i ja es troba bé. I Nil Capdevila, que també en la conseqüent jugada es queixava d'una possible agafada,
1: sí,
0: massa forta en aquest cas del jugador visitant, que l'impedia seguir amb la jugada i fer-se amb la pelota.
1: Sí, sí, la primera possible falta, la favorable al Rubí, era una trepitjada de Bava Tenorio, que havia anat per terra, el central rubinenc, i l'altra que comentava, si no ha estat assenyalada, possible agafada de sobre Nil Capdevila mig al camp, que ell l'havia vist molt clara i ha deixat ja la pilota i de la jugada, sí, pensant que seria assenyada com a falta. Ara la disputa de Torres i Nil, acaba guanyant el Manlleu. Tenori es fa gros davant de Bava. Apareix ara Canté, la toca amb el braç.
0: Sí, ja l'ha clara aquesta.
1: I serà falta favorable al Manlleu. Jo crec que ara Canté anirà a queixar l'àrbitre per protocol. Però sí, la mà ha sigut bastant clara. Diu que l'ha tocat amb el pit, clara, sí, per disculpar-se. Però l'àrbitre l'ha vist clara en aquest cas. I falta perillosa des de zona centradeta.
0: I tant.
1: Que es demana Pius, que era amb la dreta, mata amb l'esquerra.
0: Se li apuntem al Manlleu en aquests 21 minuts que portem d'aquesta segona part. Ni el Capdevila ho veia clarament, que era, l'havia tocat amb la mà. Molts jugadors del Manlleu s'han indignat i han reclamat en conseqüència, i el públic del Manlleu i els Àngels Cuits també.
1: Minut 66 de joc, falta perillosa pel Manlleu. Piusker, que pot tirar-la directament a tres pals, mata, el veig molt concentrat o actuant perfecte com a possible llançador, o com a llançador, sí, de veritat.
0: I és semblant a la de la primera part.
1: Tres homes a la barrera, altíssim. Se'n va Piusker, veu, serà per Mata, la juga, Mata el primer pal.
0: Ui! Mata.
1: Anava a la rosca, excel·lent, cargolant-se cap al primer pal. S'ha hagut d'estirar amb tot Rafa Leva i enviar la bola al córner. Havia esquivat amb la paràbola els tres homes que formaven la barrera, prou alts.
0: Sí, sí, molt alts.
1: A la tanca defensiva, i Mata, que amb aquesta rosca havia tirat perfecte aquest llançament de falta.
0: I quart córner del partit per part del Manlleu, a la banda esquerra dels nostres espectadors, a la dreta de Rafaleva.
1: I cap allà hi va Mata. El llançador aquesta darrera falta, que tot indicava que seria ell qui la tiraria, la cama esquerra que carrega àrea, la rebutja en aquest cas el davanter Àlex Ruiz, ha colat a darrere el Rubí mentre prova les centrals laterals amb el Lleu mitjançant la banda dreta, ara cau la bola al vèrtex de l'àrea per Martí Mata, que combina amb Guillem Ferrer, fintava d'anar-se'n, finalment la combinació no es produirà perquè ha topat a les cames d'un defensor, la recupera en aquest cas, ui, ara l'entrada de Mata lletjíssima sobre Ruano, s'endú la targeta groga més clara del partit per una entrada per darrere quan se li anava el rival. Ruano ha anat per terra en aquesta entrada i l'àrbitre ha arribat en l'esprint per ensenyar-li groga a Mata, que sí. Mata ha dit sí, perdó.
0: Exacte.
1: L'ha acceptat.
2: Martí Mata ho ha vist clarament i de fet s'ha anat a interessar per l'estat del jugador al qual li ha entrat aquesta segada. Entren els serveis mèdics del conjunt visitant, del conjunt del Rubí. Ara també jugadors, forces jugadors es queixen a l'àrbitre. El cap de Vila que tampoc entén gaire res, plus que s'acosta a la zona per preocupar-se. Bé, targeta clara, sembla que el Manlleu l'havia de fer en aquest sentit, Mata, i res, recuperar-se clara, i tornar si al seu
1: no.
2: Lloc.
1: Sí, sí. Si més no l'ha tingut clara, allò que a vegades dubtes i acaba sent falta, no, aquesta ja era d'anar-la a fer. Tàctica, sí, sí. I esperem que Ruano estigui bé, sí, se'l veu bastant sencer, s'aixeca i corre el dorsal 22 del Rubí. Falta des de camp propi, que servirà el porter rubinenc. Sentia Rafael Roger cridar des d'aquí, que queda molt partit, i sí. Així és, més de 20 minuts. Pel final es manté l'empat,
2: partit,
1: resultat obert, partit igualat i que pot decantar-se cap a qualsevol banda. El bon joc interferit per a les dues bandes, sobretot en defensa del Rupi, en atac del Manlleu. Ara mira com es fa fort, precisament Canté, que va per terra davant del Capdevila, se sent el xip-xap de l'aigua,
2: sí, sí.
1: En aquesta zona de camp, jugant enrere Torres, el capità de la segona meitat, Juncal, ara que més cap a enrere Rafa, el porter, que l'envia directament a la banda esquerra. Juga el Rubí des de camp propi. El Manlleu ha incrementat la pressió,
2: sí.
1: Les faltes i la intensitat en no deixar jugar.
2: Totalment. Sí, sí, més contundent en aquest sentit. Vol quedar-se totes aquestes pelotes dividides i vol fer-se les seves per tal de convertir-les i produir-les en una acció manifesta de gol i perillosa.
1: Es mantenen escalfant des de la mitja part els 7 jugadors del Manlleu.
2: Sí, ara 7 perquè ha entrat Nil.
1: Només ha entrat Nil Capdevila, però tota la banqueta movent-se de l'equip de Marc Prat. 1-1 en joc. Tenorio buscant una passada en vertical. Recupera bé el Manlleu, que tapa els espais. Està fent un crescendo absolut el Manlleu. Després d'haver començat a la primera meitat un punt, sí, adormits, sí. D'entrar al partit, de ficar-s'hi amb l'1-1 al descans, i d'ara a la segona meitat jo diria que només té un color i que està sent principalment manlleuenc.
2: Sí, sí.
1: Ni el Capdevila en la passada al llarg. Ai, no ha fet ni la passada al llarg, sí, sí. Per Mata, ni l'ha entregada bé en curt per Pius. Espera, aquesta bola a línia lateral serà servei pel Rubí.
2: Exacte, sembla que al principi de la segona part no estava del tot clara la cosa pel Manlleu, estava igualada la possessió, el Rubí havia recuperat una mica de confiança, però ara sembla que el Manlleu està més dominant en aquest sentit, en termes del joc.
1: Doncs jornada 3, 1-1, dels pocs partits que es disputen després de l'aplaçament, sí. D'uns quants per pluja i que tots bé sabreu i us haureu informat i que entenem que vau viure d'una manera o una altra, no?, aquests, sí. Episodis de pluja intensa. Avui ja, amb el cel aclarit, amb tothom recuperat, es disputa aquest partit des de les 5 de la tarda. Manlleu-Rubí, a banda de 3 o 4, que ja, altres partits que ja hem comentat anteriorment. Córner perillós, novament, jugada d'atac del Manlleu, el Rubí amb 11 homes dins l'àrea.
2: El cinquè en tot el partit.
1: Amb cama esquerra, Guillem Ferrés, li queda un pèl curta. La rebutjada Ruano amb el cap, el primer pal. Pilota que amortiu amb el pit Rafael Roger, li cedia cap a Ferrés, que venia de posició de fora de joc, perquè era el que havia servit al córner, i per tant perd la possessió amb el Lleu.
2: Sí.
1: Jugarà des de fora l'àrea Rafa Leva. Aquesta acció atacant, un Rafa Leva que, veient la repetició a la mitja part del gol de Pius, s'ha estirat, però no, sí. Suficient com per aturar la canonada. No ha tingut el reflex que havies de tenir-ne molts, eh?
2: Era imparable.
1: Acte de reacció per poder parar el llançament de Pius Kerr.
2: Ha anat fort, contundent, centrat a sobre cap a aquest primer pal. No hi podia fer res, el porter visitant, en aquest xut que quasi es cola per l'esquadra.
1: Sí, ara entrem imparable. En aquell punt una mica neutre de partit, en què Piusquer, per exemple, prova una acció individual, tanca en defensa dos jugadors, el que anava a terra era Juncà, i es preparen nous canvis del Manlleu que, com dèiem, en aquest terreny neutre poden propiciar de que hi hagin cames fresques i nova energia en faceta atacant, perquè ara veus Piusquer ho intenta però està un punt ja més cansat, no se'n va de tots els adversaris amb facilitat. Juga Rafael Roger recuperant possessió enrere, li roba la cartera a Àlex Ruiz, combina Oleguer en llarg, Bava tampoc s'anticipa correctament i aquesta bola es perdrà per línia de fons. Jo crec que un dels canvis serà Bava.
2: Sí, sembla que l'altre que deies com Pius està una mica cansat.
1: L'altre caurà segurament a la zona de mitjos, o bé Pius, o bé
2: Guillem Ferrés.
1: Guillem, o bé Oleguer, però Oleguer s'incrusta molt entre centrals, llavors veurem com ho fa. Marc Prat, ara aquesta agafada Daniel Capdevila insistent sobre Kanté perquè no progressés amb la conducció, falta tàctica ben feta del 8 manlleuenc.
2: Doncs sí, Marc Prat que acaba de donar les indicacions dels possibles canvis que ara entraran, ara desvetllarem quins seran finalment, i bé, tot a punt perquè el tècnic manlleuenc, el tècnic local, també faci revolucionar aquest partit per part seva.
1: Ara Mata se li anava ruant, o torna a recuperar posició. Mata és ben bé el lloc on hi ha Bassals, aquell al terreny de joc. Atenció a aquesta centrada lateral, ha finalitzat el Rubí, ha aturat bé Charlie en dues ocasions, era Cortina, dorsal 6 des de la frontal, qui amb cama esquerra la finalitzava molt arran de pal. Bona estirada de Charlie, bona aturada aquest minut passat, ja 70 de joc,
2: sí.
1: De fet el 73, bona aturada de Charlie.
2: I cau el que és Guillem Ferrés.
1: Jugant la per Bava, rep la falta de darrere. Estan tenint les seves, Bava i Tenorio. Jo crec que ara estava massa insistent al central del Rubí quan ja li havien assenyalat falta i hi haurà aquesta mena de teva meva en que cap acaba content de l'acció arbitral i que es busquen les pessigolles uns jugadors amb els altres.
2: Falta claríssima, Bava. Aquesta sí que era d'aquelles que has de xular, sí o sí.
1: Ho tenia escrit, però Tenorio, que Bava ja no el deixa passar netament. Exacte. Doncs serà falta des de zona 3 quarts.
2: Perillosa també.
1: Fa endarrerir una mica els metres l'àrbitre. A veure, directe seria llunyana, però tot ho pot provar el Manlleu. Qui entrarà serà Aleix Gessa amb el 17.
2: Mira,
1: i Pau Coll.
2: Jo endevino Pau Coll, Aleix Gessa i Pau Imuro.
1: Doncs bastant defensiu, tres canvis.
2: Crec que sí que els observo bé des d'aquí. Abans però la falta perillosa, Marc.
1: Cama esquerra, Guillem Ferrés en solitari per tirar-la. Segurament sigui una posada a l'olla, no? Finalitzarà directe amb càmera. Ui! Reset al mig.
2: Sí, sí.
1: Bona canonada que ha provat ara Ferrés. I l'ha pogut blocar Rafa Leva. S'està tornant a obrir el partit, amb aquest 1-1. I amb aquestes faltes a dues bandes. Sí. Torna a no haver-hi un dominador clar sobre el terreny de joc. Serà servei de banda pel Manlleu. No efectua encara els canvis. Marc Prat deixa que corri una miqueta més el crono. Serveix de banda Mata cap a Charlie. Charlie en llarg buscant a Pius, que no salta, la juga Kanté, amb el pit la baixava al mig del camp, ho intentava Cortina, la bola és pel Manlleu. Piusquer donant aquesta acció massa en fort per Nil Capdevila, que segueix en la pressió incansable sense recuperar prou pilota, i ara la trompada d'Àlex Ruiz, que abans de saltar ha impactat a la lumbar d'Oleguer i que l'ha tirat a terra.
2: Un Oleguer que la primera part també havia rebut en aquesta zona posterior del cos a l'esquena una trompada similar, i pobre, avui acabarà
1: massegat. Si no es pot canviar ara, exacte, que és, té molts números de sortir per Pau Coll. A veure, canvis. Se'n va aplaudit Mata.
2: Se va Mata.
1: Per banda esquerra. Marxarà també amb el 22 Bava.
2: Sí.
1: Com un dels que apostàvem que seria definitiu, i se'n va amb el 12 Diego en zona defensiva. Que haurà completat 75 minuts amb aquest primer partit de titular amb el Manlleu. Entre Muro, Pau Coll i... A veure, Muro, Pau Coll, me'n falta un. I Aleix Gessa a l'altra banda. Hi ha una recol·locació. Bé, doncs agafa alçada el Manlleu a darrere, amb Pau Coll i Muro.
2: Exacte, a falta de menys de 10 minuts perquè s'acabi el partit, Marc Prat que ho té clar i van totes.
1: Pau Coll actuarà com a gairebé com a tercer central, no, com a central. De fet, s'han canviat els dos centrals, eh? És perillós aquest doble canvi de Marc Prat, perquè desestructura la defensa. Ara Roura passa a l'esquerra, Pau Colla a zona defensiva juntament amb Muro, que són els dos que entren. Jordi Costa segueix a la dreta, evidentment, i per davant hi juga encara Oleguer i Rafael Roger. I ja més endavant, Guillem Ferrés, Nil Capdevila, l'Egessa a la zona de puntes.
2: Som-hi, Manlleu, va.
1: I Piusquer, que prova un altre xut. Llunyà, té una cama dreta potent, però a més amb bona col·locació.
2: Formidable.
1: L'ha enviada fora, arrenada al travesser de la porteria del Rubí.
2: A veure si el Manlleu pot trobar aquest segon gol, va, que esperem que arribi.
1: No s'ho pensa Pius, carregar la cama i a xutar no. Quan té una mica d'espai.
2: És formidable.
1: Quan ja no en té, se'n va dels adversaris, però de cara a barraca, a la frontal.
2: Però quan veu l'opció, directe, a xut.
1: Ara rebia una falta per darrere, el 10 manlleuenc. A zona de mig del camp. I cap allà va Guillem Ferrés a servir aquesta falta, que la tirarà en llarg, buscant l'alçada precisament dels que acaben d'entrar. Pau Coll, que va marcar la setmana passada. Muro, Roura i també l'Egessa.
2: Exacte. Jugadors amb possibilitat clara de rematar la cap.
1: Sí, sí. Aviam aquesta centrada de Ferrés passada cap a Pau Coll. El segon pal, mira que hi anava, però l'ha rebutjada un defensor. Encara amb tres rebots, la lluny al Rubí de l'àrea. Se la fa seva Rafael Roger cap a Guillem Ferrés. Aquest és Nil, caigut a banda dreta. Guillem canvia d'orientació per terra. En horitzontal per Oleguer, que està completant un bon partit en ajudes defensives i també en creació de pilota. Ai, quina combinació ara de Roura cap a Pius, buscant una passada impossible. Oleguer amb l'esquerra. Se l'ha inventat aquesta finalitzada de primeres. La combinació banda esquerra era amb química total de primeres. Roura per Pius i Pius la donava de cara. Oleguer ha finalitzat amb cama esquerra fora de la porteria del Rubí. Ens sumem aquest segon gol, però no acabem de materialitzar-ho, de tenir-lo clar.
2: Sí. Sembla que el tenim visualitzant-lo, presenciant-lo, però no acaba d'arribar, exacte.
1: Bloca Charlie, ara una passada en llarg. La juga per Rafael Roger en vertical, que gira i travessa en carril central. Perfecte Rafael Roger, cap a Jordi Costa, que progressa per banda dreta, engega la moto, aixeca el cap, no li barra el pas ningú, juga per a l'Egessa, que gira màgicament. Ai, a l'Eix! El pal l'ha tirat a l'Egessa, després del gir espectacular que feia, col·locant-se la pilota cama esquerra i finalitzant a la fusta. Aquesta és l'acció més clara de la segona meitat, se l'ha inventat a l'Egessa.
2: A l'Egessa, amb un control, amb una qualitat tècnica dins de l'àrea, atenció al córner del Manlleu.
1: Ai, la sang. Entrada al segon pal, està començant a animar la graderia ja aquest joc del Manlleu, vistós.
2: Però, hòstia, ostres, més ben dit, quina acció de l'Egessa amb tot el municipal amb les mans al cap, espectacular la qualitat tècnica. Sí, sí, ha estat brutal. Brutal l'acció de...
1: Home, si acaba amb gol ja, portem golaços, però si aquesta acaba amb gol, déu-n'hi-do,
2: sí,
1: la que haguéssim pogut cantar.
2: I atenció, ara, Pau Corallà, l'àrbitre del partit.
1: Espera, que tenim una vermella a la banqueta del Manlleu.
2: Mare de Déu.
1: Per una persona de l'estaf que es retira. No sé què haurà dit, però ha anat l'àrbitre corrent en direcció banqueta i Clara ha vist que havia d'ensenyar targeta vermella a algú de l'estaf de... No sé si Roberto...
2: La primera del partit i esperem que no neixin més a favor del Manlleu.
1: Aviam, aquest 1-1, si s'acaba decantant cap una banda o cap a l'altra. El Manlleu té ganes, té set de gols. Mira, l'Egessa s'anava per banda, rep una trompada de Tenorio. Jo Tenorio, la veritat és que el veig molt calent, ara rep la targeta groga, però és que ja potser hauria d'haver estat avisat en antelació,
2: Mare de Déu.
1: Primera, targeta groga que rep el jugador del Rubí, Tenorio, per aquest bloqueig. Sí que és cert que no es podia, diguéssim, apartar massa, no?, Tenorio,
2: sí,
1: sobre l'Egessa, però és que volia buscar una autopassada per banda el jugador del Manlleu i li ha barrat el pas i l'ha tombat a terra, posant cos al defensor del Tenorio. Falta pel Manlleu.
2: Sí, perillosa un altre cop.
1: Aquesta molt escurada a la banda. De ben segur serà una centrada. Anirà tancada perquè va amb cama esquerra Guillem Ferrés.
2: Va, que arribarà, va, Manlleu, som-hi.
1: Hi ha un bloqueig al segon pal, a veure si hi ha una rematada possible. L'Egessa tirant-se a terra. Ui, té ganes l'Egessa de demostrar, de lluir-se. Ha fet aquella acció perfecta, sí, sí, finalitzant el primer pal.
2: I quina llàstima que hagi tocat el pal. Ostres.
1: I ja la setmana passada, que va ser titular, va apuntar maneres i va avisar, com deies, l'exjugador de la Garriga.
2: Sí, sí.
1: Ara estava comprovant si va ser, sí, va ser titular la Sabadell.
2: Sí, sí, ho va ser.
1: Ara Xarri volia servir ràpid en llarg, Roure estava d'esquenes i com no ha pogut cedir-li, ha preferit combinar-la amb Muro. Malleu està creixent, està creient-s'ho, està amb Piusquer, amb estat d'excel·lència, amb estat de gràcia, jugant amb curt per al seu soci ja al camp, Guillem Ferrés. No hi ha falta assenyalada sobre mig del camp.
2: Ve
1: Muro, que fica ara el taló per recuperar la pilota. S'endú l'aplaudiment als malleuencs, juntament amb Rafael Roger, la passada en llargues per Gessa. Ai, ara ja la genialitat de buscar un control impossible. No li ha sortit bé, es perd la bola per línia lateral.
2: I el Rubí, que ara no té pressa per sacar de banda, crec que es conforma, pot ser, amb aquest punt, rascant-lo d'aquí al municipal, eh?
1: Sí, bueno, si més no,
2: no té tota la pinta.
1: Foc, no? Perquè ara mateix té el Malleu molt candent. Allunya la pilota el Rubí, atenció a aquestes, però que en defensa també hem de vigilar, hem d'estar alerta. Ve Pau Coll, que guanya la partida per l'alçada que li té guanyada al davanter del Rubí.
2: I moltes gràcies a aquestes 232 persones que ens estan seguint en directe des del YouTube a Ràdio Manlleu. Moltes gràcies per la seva confiança i per bé observar aquest partit amb nosaltres.
1: Què hi fem? Què hi fem, tanta gent? Setmana rere setmana, vivint el futbol català, seguint el Manlleu des de Ràdio Manlleu. Avui amb autèntics golaços, amb l'1-1 al marcador, amb un pal de l'Egesa fa poc, i amb el partit més obert que mai, al minut 83 de joc. Vinga, va, que amb 10 minuters, amb 7 més l'afegit, ja estarà això acabat, i qui sap, no? El déu del futbol només sap si això acabarà amb empat o amb victòria per algun dels dos.
2: Esperem que amb victòria del Manlleu.
1: Pels nostres interessos, aviam el servei de banda del Rubí, l'ha perduda, clarament ara, record, que igual ha fos ja energies, l'autor del gol, precisament, del Rubí, i el servei de banda serà favorable al Manlleu. Ho fa Costa des de banda dreta. Jordi Costa, que és un dels que ha jugat tots els partits.
2: Sí, també força indiscutible per part del Marc Prat.
1: Ara feia un servei de banda, sense mirar Rafael Roger, se n'han sortit de fer una primera passada, i Oleguer la juga enrere cap a Roure, que ha de córrer per agafar-la. Camp propi, aixeca el cap Roure, la combinarà enrere per Coll. Pau Coll més... salta la línia de Muro i juga per un deslocalitzat lateral dret, Oleguer, que se'n va d'un, cau per terra. Hi ha falta? Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Oleguer ha anat per terra 35 vegades,
2: Sí, el partit d'avui ha hagut de suar a la cancel·lada, sí, sí.
1: I aquesta falta, novament, des de zona de banquetes, se n'encarregarà Guillem Ferrés de posar a l'olla. Ho ha fet ràpidament cap al segon pal, buscant a Piusquer, que l'amortigua amb el Pius. Finalitza Pius! Ai, que semblava que no tenia espai com per espai-temps, no?, per fer un control amb el pit i una finalització amb cama dreta. Ho ha aconseguit fer Pius, i ara la bola serà des de servei de banda, Roure.
2: Bona jugada de Pius, que sempre genera perill en aquesta... zona tancada, àrea petita de, de l'àrea rival,
1: Mira que igual era per rematar-la de primeres o per executar més ràpid, amb el pit, s'ha fet espai, sense angle, ha intentat finalitzar, ja si li sortia aquesta, Déu-n'hi-duret. Rafael Roger, cargolant sobre si mateix, trepitja, juga, obre banda dreta. Aquest és Guillem, que juga novament per Rafa, Rafa en curt, per Pius a banda esquerra, que obre el camp, bueno, aixecava el cap però no li ha fet, només amb la mirada, la passada cap a Roure. Roure se'n desfà ara de la jugada, segueix però el viva Piusquer amb la pilota als peus, mira ara quina entrega li ha fet amb el talonet, cap a Roure la centrada, un pèl curta, la rebutjada al Rubí, torna a ser ara acció de Ruano, pressiona Pius també Roure, i aquesta bola aèria que la disputarà
2: molt
1: Pau
2: bé,
1: Coll. Quina excel·lència ara de ficar la cama entre la cintura de l'adversari sense falta, recuperar la pilota i torna la càrrega al Manlleu, que està sent ja incansable la possessió a camp contrari que està tenint el conjunt manlleuenc. La juga Roure, l'entrega banda esquerra per Piusquer, prova una centrada cargoladeta, li botava davant el porter, atenció que queda via dins l'àrea. Guillem Ferrés, ja no ha hagut mans, no xirva l'àrbitre, finalitza Guillem. I el rebot acabarà... Jo he vist unes mans clares,
2: Sí, sí, sí, sí.
1: L'àrbitre prop no ha la vista clara.
2: Corna,
1: aplaudeix l'afició local, s'anima el municipal.
2: Ara.
1: S'ho creu el Manlleu en aquest servei de corna.
2: El sisè del partit per part del Manlleu.
1: Ara carregant fort des de banda esquerra, Tant Pius com Roure sent els que posen més centrades a l'olla. Qui ho farà però ara és Mata. Des del servei de corna va perfecte el segon pal. Ha sortit amb tot. Molt bé Rafa Leva, que està defensant els seus tres pals com ningú. Juga en llarg Rafa Leva, jo crec que s'ha precipitat, massa llarga. Directe de porteria a porteria, la baixa Charlie. Juga en curt per Roure, que travessa al mig del camp. en passada per Pius. Tothom aclamava que li passés a Pius. La pilota al 10. I el 10 que fa? Un parell de bicicletes, se'n va per dintre, la juga en curt, frontal de l'àrea. No, arriba aquesta passada a Rafael Roger, ha sortit Charlie gaire mig del camp.
2: Partit ja trencat, Marc?
1: Sí, sí, partit
2: ja trencat, confirmem.
1: Partit intens, aquests que acabarem esgotadíssims. A minut 87, Pius. Totes les boles a Pius, ara mateix, eh? Roure, que es lamenta de que no li obri aquesta pilota.
3: Ai.
1: Es queixa, es lamenta, però Pius buscava la centrada a l'olla. Massa cargolada, s'ha perdut per línia de fons.
2: Sí.
1: Serà porteria pel Rubí.
2: I a tot això entrarà Albert López. Crec que sí que és ell.
1: Sí.
2: Per donar més revulsivitat en aquesta ofensiva, part ofensiva del Manlleu. Se'n va Guillem Ferrés, bon partit de l'Uluti.
1: Doncs se'n va Ferrés, que avui és l'únic partit que no ha pogut marcar dels sí. tres que hem jugat.
2: Cert.
1: Però
2: cert,
1: que ha sigut molt protagonista durant tot el tram de partit, els 80 i llargs minuts que porta al camp. Però ara qui està doncs més animat és Pius Kerr, que l'has de mantenir al camp sigui
3: sí,
1: com sigui.
3: Sí, sí, sí.
1: I juga des de porteria Rafa Leva, la tocava amb el cap a l'Eix Gesa, que no té la punteria afinada amb aquesta rematada al cap. Jugarà des del servei de banda el Rubí. Això però es farà després de produir-se aquest darrer canvi ja del partit.
2: Sí.
1: A gairebé les acaballes. S'anirà
2: per part del Rubí.
1: Per part del Rubí amb el dorsal 12, si no m'equivoco. No l'he vist gaire bé, eh? S'ha d'assegurar el Linier que no portin ni cadenes ni res. Per tant, està fent aquí una doble seguretat per aquest últim canvi, com dèiem, a la incorporació al terreny de joc de...
2: Tens clar el canvi?
1: Del jugador Rubinenc. No, no el tinc gaire clar, la veritat. Serveix Canté. La bola encara dividida. Qui ha entrat és però el 21, eh?
2: Molt 14.
1: Sí. Ha entrat Youssef.
2: Exacte, Youssef.
1: Bola pel Manlleu des de camp propi, tan propi com gairebé el córner. Servirà de banda allà Roure, que buscaran llarg a l'Eix Gesa. Aviam si guanya la posició davant del capità Torres. Va per terra els dos jugadors, encara bola viva. Sona el xip-xap de l'aigua, ni el Capdevila fica cos, va per terra, hi ha falta i groga clara per Canté.
2: Sí, clara per Canté, clara.
1: Dèiem, que ha completat un bon partit a nivell defensiu, però que rep la quarta groga del conjunt visitant pel que fa a jugadors. La té també Blai a la banqueta.
2: Pot ser que hagi estat Ruano qui s'ha retirat del terreny de joc? Ara en
1: sí, pot
2: canvi.
1: Ser, pot ser. No, encara hi és.
2: Però Ruano encara hi és.
1: Peque, poder.
2: Qui?
1: Peque, poder. No Peque, ho sé, no ser. Ho sé.
2: No, Peque havia sortit als 60.
1: En fi, ara el Manlleu està a la càrrega. En els 4 minuts que queden d'afegir. Falta
2: afegits.
1: Des de la divisòria. La tira Oleguer Vila, el segon pal, la posa en joc Costa amb el Ai. Cap. La bloca sense problema Rafa Leva.
2: Va, Manlleu, va.
1: Encara s'intentarà desplegar el Rubí en aquest ja descompte de partit. Jornada 3 de Lliga, 1-1. El Manlleu ha merescut una miqueta més, però es manté l'empat al marcador. La intensitat és però innegociable en la pressió, en la recuperació de pilotes, en la combinació ràpida, en la màgia que han ofert els jugadors manlleuencs. També en la faceta defensiva i la bona tasca conjunta del Rubí, que està permetent sumar un punt a fora de casa en aquesta jornada 3. La descarregava ara dorsal 10, Àlex Ruiz, la pilota dins l'àrea, rematada massa forçada de Youssef, que l'envia fora, i servirà de porteria Charlie. Ho fan llarg, sense perdre temps. Som-hi a final de partit ja. Ui, el control d'Albert López, mare de Déu. Ha anat per terra al vèrtex de l'àrea. Serà fora de l'àrea, però una groga més que clara d'un nou jugador de la Rubí, que Albert López, després del control
2: mare
1: que havia
2: Déu,
1: fet, se n'havia anat absolutament sol.
2: Mare de Déu, quina qualitat.
1: I la falta que frega el penal, perquè
2: sí, sí.
1: La feta ja...
2: Arriba a ser una mica més a l'esquerra i xiula penal segur.
1: A l'última metra que li quedava, a l'última instància, va, el jugador del Rubí, que a més havia rebut com en plan queixes dels seus de... Vols dir que calia? Doncs mira, depèn de com, era evitable. Servirà aquesta falta, com dèiem, gairebé vèrtex de l'àrea. Amb cama esquerra se l'ha demanada Roure. que tirarà els tres pals. Surt el sol al Municipal.
2: Anima el públic.
1: Pot ser el gol de la victòria. S'ho comença a creure el públic. Xuta a reure aquesta falta. Topa la barrera.
2: Córner, un córner, som-hi.
1: I l'envia directament a córner, a topar a la barrera humana de tres jugadors del Rubí. De les últimes de partit.
2: I alguns aficionats del Manlleu que animen a Charlie, el porter, a pujar a matar aquest córner.
1: No, més aviat li han dit que cap i que es quedi a camp propi.
2: Ah, no.
1: Sí, sí.
2: Al revés.
1: Al revés.
2: Anava apuntant el full mentre s'ho deia i no, no, al revés.
1: A veure aquest córner. Amb cama dreta, Piusquer va molt tancat, anava gairebé olímpic, el rebuig queda per Roura. Quina puta canonada acaba de fer Roger Roura. Amb cama esquerra tornava a rematar. Uau, és que m'ha deixat flipant aquesta rematada de primeres. Ho ha intentat Roura amb l'esquerra, col·locant-se-la perfecta.
2: Era boníssima.
1: L'última tornarà a aparèixer mitjançant un córner.
2: Ha anat claríssima. Quina bona aturada de Rafa Leiva.
1: Molt
2: bona. Per favor, que bé.
1: Ai, ai, ai, serveix en curt. Què ha passat?
2: I ara què passa? S'ha de tornar a repetir.
1: Serveix en curt al Manlleu, però el Linyer demanava que no hi havia prou... No sé, prou quieta la pilota. No.
2: Quina rematada de Roger Roura.
1: És que a més amb el cos s'ha anat col·locant i quan
2: pam,
1: ha tingut espai,
2: sí.
1: L'ha enganxada, que anava dintre.
2: Com ha fet? Com ha fet? Pam! Pam!
1: Pam! Vinga, va, a les acaballes del partit, a veure si es desencalla aquest empat. Bon partit que està fent el Manlleu. Oi, que queda morta dins l'àrea, li quedarà Pius l'amortiu amb cama dreta. Ai, cama esquerra, perdoneu. Primer pal. Molt bé les actuacions finals també del Manlleu en ofensivament, però sí, de Rafa Leiva els tres pals, eh?
2: I ara el sol que no havia aparegut en tota la tarda marejava de cop.
1: No, no, és que ha aparegut a moda de...
2: Sí,
1: a veure si aconsegueix el miracle algú.
2: Sí, sí.
1: Muro des de darrere,
2: Manlleu,
1: ja deu ser les últimes del partit. No, la pilota cap a Pius, a la banda esquerra, a la baixa, amb la, amb la bota de la cama dreta, jugant enrere per Oleguer. L'hem de posar, perquè això se'ns acabarà aquí, el crono. Combinant el Manlleu ara per Albert López, buscava un control orientat, encara tindrà aquest servei davant del Manlleu.
2: Va, Manlleu, va, Manlleu.
1: Vinga, som-hi. Jordi Costa, que farà com si fos un corner, ho sabem tots. O una falta lateral. La posa dins l'àrea Costa, la pentinada de Pau Coll, no hi arribava ara Oleguer.
2: No,
1: ai, ai, ai. L'ha provat de primeres, llestia. Li ha botat al davant, s'ha perdut per damunt el travesser. Aplaudeix la grada local, el Manlleu ha fet un molt bon partit, digne de victòria, però no l'ha aconseguit. Suma un puntet a casa, ho fa el Rubí amb aquest 1-1, que ara sí, els últims minuts l'havien firmat, aquest
2: sí,
1: possible empat.
2: I
1: el Manlleu, que buscava més, que ha topat amb el pal en el llançament de l'Eges, en un control excel·lent que havia fet fa 15 minutets, ha acabat el partit a dalt de tot, però no ha pogut aconseguir marcar el segon. 1-1, repartiment de punts, el Manlleu en sumarà 7, el Rubí 4.
2: El Manlleu, el conjunt local que segueix invicte, encara no ha perdut i n'hi ha deixat d'escapar cap punt de... Bueno, sí, algun punt, avui dos.
1: Aquests d'avui.
2: Però aquests d'avui, però que no ha perdut en definitiva en aquest primer tram, en aquestes tres primeres jornades de la Lliga Elite. Empat de punts i repartiment de punts d'un punt entre conjunt local i conjunt visitant, entre Manlleu i Rubí. Veurem en el desplaçament de la setmana vinent si el Manlleu pot recuperar aquesta confiança que li ha mancat potser una mica en el dia d'avui, tot i això, els emplacaments dels Àngels Caiguts i del públic manlleuenc que aplaudeix els seus, tot i algunes... Alguns passos en jarra, alguns capcots, però bon partit en general del Manlleu.
1: La setmana que ve serà Argentona.
2: Sí, contra...

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Torna la Fira Porc i Cervesa de Manlleu. El 2, 3 i 4 d'octubre, viu-la, de plaça a plaça. Des de la plaça Fra Bernadí fins a la plaça del Vila. Descobreix la millor cervesa artesana, gastronomia i embotits d'Osona. Tastos i activitats per a tots els públics i música en directe. Consulta tota la programació a porquicervesa.cat.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

tornat a casa. Com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta, la paca. El tete no es casa. Les coses sí canvien, aquí no ho fan massa.

sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, les vees peatones. Per això hi tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan la

0: Som la ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
2: Yeah.